0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

friends.

0: Són les 9.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
3: Sona a Paira l'estrena del 98è aplec de la Sardana de Calella, feta per Xavi Molina. L'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Descobrim com és la sardana del 98è aplec Pairal de Catalunya. L'ha escrit Xavi Molina i es va estrenar a quatre cobles diumenge passat al Pati de l'Os de Calella, en un aplec on hi ha pregonat la periodista i gestora cultural Ruth Martínez. Quines reivindicacions va fer? Aquest és el programa 491 i tenim més titulars. La desena edició del festival Amb So de Cobla aposta per la fusió de la cobla La Llobregat amb el cant líric de Guillem Batllori, a més de 5 altres produccions ja estrenades. I l'agrupació Floricel Rosador d'Anglès convoca el segon concurs musical per a Masats i Vilalta, Vila d'Anglès, per a temes que introdueixin la sardana en la composició. La fusió del Quico El Celio, El Noi i el Mut de Ferreries amb la cobla Reu Jove ja està enregistrada i el nou disc es presenta aquesta setmana. L'escoltem en exclusiva. I la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.

0: i a l'hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquesta setmana passa per Calella. I així us ho expliquem.
3: Ripollet Ràdio.
4: Ripollet Ràdio.
5: Ripollet

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: és la 1.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Juan Chamorro y la San Andreu Jazz Band.
1: Qué ritmo, qué todo.
0: He de decir que esta banda, básicamente, sobre todo la sección de vientos, aparte del propio Juan Chamorro, que es un gran saxofonista, uh-huh, está interpretado todo por mujeres. Uh-huh. Y la trompetista que habéis escuchado en el solo, hombre, era Andrea Mutis.
1: Sí. No, nadie.
0: Lo digo porque bueno, es un hombre que apuesta por este tipo de música y genera grandes artistas como... Por lo tanto, ahí lo tenemos. Un tema compuesto en el 1919. Mm. Cuidado, ¿eh?
2: Es una efemérides, eso.
1: Eso sí, sí.
0: Hombre, es una... Tanto que sí.
2: Efemérides, ¿no?
0: Ah, ¿estás diciendo por casualidad que ahora vienen las datamérides?
2: Sí, datamérides, efemérides,
0: sí,
2: todo, ¿no?
0: Sí, todo viene. Sí, sí. Pues venga. A ver, Ramon. Ovelles, quantes?
2: No, res, s'ha acabat les ovelles, ja.
0: Ah, sí, s'han acabat.
2: Ja fa anys que n'hi havia animals de Ripollet.
0: Bueno, ara són molts, eh?
2: Hi ha animals personals, però bé.
0: No, i gossos.
2: Gossos.
0: Maleïts gossos.
2: Mai s'ha dit, eh? Els gossos que hi ha hagut a Ripollet, i això que hi ha plaques, ara es podria saber, no, però...
0: El que sí que se sap és que a Espanya hi ha més mascotes que nens.
2: Sí.
0: Això és
2: l'únic que... La setmana que ve, que serà l'últim programa que farem de la temporada,
0: sí,
2: hi haurà una àmplia informació definitiva ja de les efemèrides. Deixarem per tancat. Ara només parlem que en l'any 1993, Ripollet hi havia 27.800 persones. En l'any 94 va passar a 28.349. 547 persones més que l'any 93. No sé si és que van néixer més gent o va venir més gent a viure.
0: No, molt senzill. A mesura que anava creixent urbanísticament en la ciutat, no, s'anava omplint els pisos i vivendes.
2: Sí, perquè el 92, moltes empreses que estaven en el Poble Nou, a la ciutat Villa Olímpica, van passar a Ripollet, a Montcada, al polígono de la Ferreria, Santiga. Bé, del 93 hi havia 14.139 homes i dones... 14.110, o sigui, eren 39 homes més que dones a l'any 1993.
1: Entre som mal, eres tu.
2: Sí, i ara no sé si era el 31, o el 38, o el 37, sí. I el ball era el senyor Joan Parralejo.
0: En el 93.
2: 93. Ball no, Joan no. Parralejo.
0: No. Joan era alcalde accidental, en tot cas.
2: Accidental, però aquí... Sí,
0: sí. Era el Ferrer, el Carles, sí, Ferrer, i sí. Eusebi... perquè el senyor Juan Parralejo em va casar,
2: sí, sí, sí,
0: en a mi, sent alcalde accidental, eh, en el 97. És a dir, que el 93 no era...
2: Accidental.
1: Juan, o sea, que tuyo fue un accidente a la boda.
0: Pues sí, pues, nunca se lo he perdonado ni se lo perdonaré. Y además se da la paradoja de que la primera boda que hizo como alcalde fue la mía y la última fue la de mi hija.
1: Juan,
0: o sea, es curioso, ¿eh?
1: Sí.
0: Y así es, así es.
1: Sí.
2: Y ahora, y la efemèria es musical... que data del dia... Avui estem a dia 10 de juny. Doncs el 10 de juny de l'any 1978, un senyor que va néixer el dia 18 de febrer de 1954, que té 72 anys, que va néixer a Englewood, Estats Units, i una senyora que va néixer el dia 26 de setembre de 1948 a Cambridge, Anglaterra, Regne Unit, i va morir el dia 8 d'agost de l'any 22, a l'edat de 73 anys. Ell més conegut com a John Joseph Travolta. John Travolta. I ella, Dame Olivia Newton-John, més coneguda del nom artístic d'Olivia Newton-John. Els dos van triomfar precisament l'any 78 amb el tema principal de la pel·lícula Grease.

0: Pasen este blues de Louis Armstrong. Però què mal ho ha fet, Ramon, de veritat? Ho fas molt malament. No, el que jo t'ha fet són gargaretes. Va, rica, va. Passen este blues, Louis Armstrong, un estàndard del Dixieland. Venga, què ens proposa, Ramon?
1: Pues mira, Manuel España, Javi Cano, Carlos Muñoz, Paco Villamayor, exmembres, Juan Enrique Moreno, que va morir, Conejo, li deien, el Conejo, Joaquín Almendros García, Quini, Emilio Muñoz i Juan Luis Parragán Barra. Per mi, un millor dels millors grups dels anys 90 aquí espanyol, el grup de La Guàrdia. I Cuando Brille el Sol... Oh.

0: Són les 3.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: Temps de llibres. Presenta Antonio Lozano.
3: Ets amic dels llibres? Els coneixes només de vista o encara no has descobert que t'encanta llegir? Sigui com sigui, passa, posa't còmode i dona'ns una oportunitat. Perquè ara, al 91.3 de la FM, a temsdellibres.cat i a ripolletradio.cat comença Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre. Aquesta setmana està sent molt especial. S'han acomplert 100 anys de la malaurada mort d'Antoni Gaudí, el pare de la Sagrada Família. Parlant de pares, la Santitat Lleó XIV ha visitat la Sagrada Família per inaugurar oficialment la Torre de Jesús. I si parlem de la Sagrada Família, l'escriptora que millor la coneix és la Colla Valls, que avui es passa pel programa per parlar-nos de la seva darrera novel·la, El somni de Gaudí. També tindrem al programa El tub d'assaig, on la Gemma Barberán ens parlarà d'un llibre que l'ha llegit perquè el títol li va cridar l'atenció, i parlant de títols, reprendrem el tema que ja havíem començat a la sessió anterior del Temps d'escriure amb la Laura Gomara. I parlant de temps, els controls tenim el Jordi Puy i et parla l'Antoni Lozano, la veu del Temps de Llibres.
2: A Temps de Llibres, tub d'assaig.
4: Hola, què tal? Avui porto un assaig que em vaig comprar perquè em va atraure el títol, la veritat. És El problema de ser massa bo, del psicòleg Xavier Guix, editat per ARPA. Us faig un petit spoiler ja d'entrada. Si ets massa bo, no ets bo per tu ni per ningú. Al llarg del llibre s'analitza el que ell anomena la mala bondat. És una bondat que té arrels en la por, el rebuig i l'abandó que ja venen de la infantesa. I es veu que amb un origen així no anem bé. El llibre analitza els punts foscos d'aquesta mala bondat, com la ira continguda, que és una repressió de la ira que es pot somatitzar en un mal d'esquena crònic, per exemple, o el mecanisme de compensació que fa que puguem ser molt bons amb els de fora i nefastos amb la pròpia família. Perquè la paradoxa de la mala bondat és que creiem que ho fem tot pels altres i en realitat ho fem perquè ens estimin. Un reconeixement que és una trampa, perquè quan l'eix de la nostra vida són els altres, la nostra queda desenfocada. I això pot dur a conductes d'obediència i de submissió i evitar conflictes. Però què passa? Que poden passar a sentiments d'injustícia quan no surten els comptes? Els comptes entre el que donem o creiem que donem, i el que rebem o creiem que rebem. I, com ell diu, creure que els altres tenen el deure de saber el que necessites és esperar un miracle. Per superar aquestes tendències mentals, Xavier Guix fa servir una fórmula que m'agrada molt i que és desobeir el mandat de ser obedient. Desobeir aquesta obligació que tenim d'obeir. I no es tracta de posar límit als altres com si fossin nens petits, sinó que els altres topin amb els nostres de límits, i per això hem de saber quins són. Al final, aquesta revelació genial de l'autor ens dona una llum, no? Diu, deixa'm que et digui una cosa que fa mal. En realitat, als altres els importes molt poc, i en tenen prou amb la seva vida, amb els seus assumptes i amb les seves necessitats. En definitiva, el problema de ser massa bo, de Xavier Guix, el que fa és girar cartes, aixecar catifes i totes les metàfores que vulgueu sobre aquestes formes de bondat que, en el fons, no són bones per ningú. Moltes gràcies, una abraçada i fins la propera.
2: Temps de Llibres, l'entrevista.
3: Ja Ja sabeu que més que entrevistar els convidats, el que ens agrada a nosaltres és xerrar amb ells sense presses, doncs, per arribar a conèixer-los una miqueta millor. I ja sabeu també que xerrant més d'una vegada i més de dues, se'ns ha tirat el temps a sobre i se'ns han quedat coses per dir i històries per explicar. Doncs ja us aviso, abans de començar, que molt probablement avui sigui un d'aquests dies. Així que el millor que faré serà no enrotllar-me més i presentar-vos a la nostra convidada. Perquè avui ens acompanya una gran escriptora, una gran reusenca, que ve a parlar-nos de moltes coses, però l'excusa per convidar-la ha estat la publicació de la seva nova novel·la, El somni de Gaudí. T'estic parlant de la Coia Valls, que no s'espera a l'altra banda del telèfon o de l'internet, del router, d'on sigui. Coia, bon dia, bona tarda, gràcies per rebre'ns i sobretot gràcies per compartir amb nosaltres aquest temps de llibres.
5: Gràcies sempre a vosaltres per fer de pont entre els escriptors, els creadors, els lectors, els comunicadors i per donar-me aquest espai que espero que sigui del vostre grat i que plegats sí. Puguem anar recorrent a tots aquests viaranys que ens interessin i que descobrim plegats.
3: Més, em fa molta il·lusió parlar amb tu, Coia, perquè primer de tot, perquè m'agrada molt com escrius i bueno, doncs encara no hi havia trobat l'excusa per convidar-te al temps de llibres. Però és que també el tema de la discapacitat, doncs que aquí al programa la tractem molt pel que sigui, doncs resulta que també forma part del teu dia a dia, ho ha format durant molts anys, i a més l'has tractat sempre amb una delicadesa i un carinyo admirables. Però és que a més, i per què no dir-ho, carai, que és que El somni de Gaudí és un tros de llibre, i és un tros de llibre que no és només per llegir-lo, és per seure'l, per llegir-te'l com s'està fent la Sagrada Família, sense pressa. I ara fent un acudit, un joc de paraules molt dolent, és un llibre per gaudir-lo.
5: Gaudir, sí.
3: I a més, és que no teniu excusa per no llegir-lo, perquè el tenim en català, editat per Rosa dels Vents, en castellà, editat per Ediciones B. Crec que està en altres idiomes, també, no sé, però bueno, com que estem aquí, però és que a més, el tenim en format braille i en audiollibre fet per la 11. I és una gran notícia per a tots nosaltres, i això sí que voldria que ens expliquessis com has arribat a aquest punt de col·laboració aquí amb la 11 Catalunya. No sé si el tema del que fes és el llibre del braille també té una miqueta de relació al Camins de la Llum.
5: Sí, no, les coses no arriben per casualitat, sinó per recorregut, no? Jo he passat 40 anys a l'escola pública treballant amb nens, amb joves, amb infants, amb nadons, amb diferents discapacitats, els últims 30 anys amb nens sords, treballant amb famílies, perquè quan tu projectes tenir un fill, projectes amb ell moltes coses que després no succeeixen mai. Sí. Però si a més hi ha una dificultat afegida, doncs fàcilment el teu món se't ve a sobre i cal gestionar-ho, no? Sí. I treballant en formació de mestres per atendre aquests nens a l'escola ordinària. Per tant, el tema del diferent, de vegades de l'estrany, d'aquell que no comparteix amb nosaltres, de vegades, doncs, o el color de la pell, ni la llengua, ni els elements sensorials amb els que ens movem nosaltres, és quelcom que està molt present a la meva vida. I per això vaig arribar a la història del Braille. Uh-huh. En un moment en què em vaig jubilar de l'escola i volia retre un darrer homenatge, només un homenatge perquè després el meu compromís segueix vigent i penso que és important, imprescindible i de justícia, no? Vaig fer Els camins de la llum, l'història d'en Braille, penso que és una de les novel·les més boniques que he fet. També per aquesta part anterior d'entrar en un món que per mi era desconegut, descobrir i admirar la gent que hi havia al darrere. Va ser un abans i un després en la meva vida, malgrat tot el meu bagatge. I vaig contactar amb gent extraordinària que em van ensenyar a mirar-hi amb els dits i escoltar amb la pell moltes vegades. I aleshores el meu compromís segueix vigent amb la 11, amb l'Enric Botí, amb tots els periodistes que m'han fet també costat i amb els que he compartit aquesta experiència. Vaig anar a Madrid a fer amb un grup de teatre que és la Luciérnaga, que són tots ells secs, a fer una adaptació dels Camins de la Llum. He fet moltes experiències que, creu-me, que m'han aportat més a mi que jo al col·lectiu, no? Però que junts fem teixit i posem damunt la taula altres realitats, no per compassió, sinó per justícia, no? I per demà vaig pensar, de veritat, que han d'esperar 3 mesos per llegir la meva novel·la. Llavors vam fer un acord amb l'editorial, però jo us animo a tots els escriptors a fer-ho, perquè és tan senzill com demanar-ho, no? És com estar atent i dir, fem un contracte si convé. En aquest cas no ha fet falta, perquè tothom estava molt conscienciat i la confiança era total, no? Però que pugui sortir en català, en castellà i en braille i en audiollibre amb les mateixes condicions. És tan senzill com això. Després sí que ha vingut el portuguès, ha vingut l'italià, ha vingut el rus, ha vingut el lituà.
6: Oh.
5: I només he d'agrair, no? L'acollida que ha tingut, que està tenint el llibre. Però aquesta primera arrencada amb tots nosaltres va ser molt bonica.
6: Doncs abans d'endinsar-nos i parlar del somni de Gaudí, doncs coneguem una miqueta millor qui és la Colla Valls. Colla és el teu nom artístic, per dir-ho d'alguna manera, el pseudònim, el teu nom real és molt més reusenc. Ho fas per separar el personatge, l'escriptora, de la persona perquè et ve de gust?
5: Colla és el diminutiu de Misericòrdia. Mm-hmm. És un diminutiu natural. Vull dir, a Reus, la patrona és la Verge de Misericòrdia. Per tant, són moltes les que ens diem Misericòrdies i el diminutiu en català sempre es fa cap al final, en castellà es fa a l'inici. Llavors són Coris o Colles. Mm. Per tant, a casa m'han dit sempre Misericòrdia. A l'escola, quan vaig començar a treballar, Misericòrdia era un nom molt difícil per als nens amb dificultats de llenguatge importants. Llavors em vaig buscar el diminutiu també que es fa servir a Reus i que és molt més simpàtic, és Missy.
6: Ah, que bonic.
5: A l'escola em coneixen per Missy. I aleshores, quan vaig començar en el panorama literari, no a escriure, però sí a publicar, que això va ser el 2010 amb el Néstor Luján de Novel·la Històrica, vaig pensar que Missy era poca. era un reducte meu més de treball, d'escola, de nens, de canalla, i vaig escollir Colla. Però jo estic convençuda, i ho he pensat moltes vegades, que el que sóc és la suma dels tres, no? De la Misericòrdia, que estimo, de la Missy, que adoro, i de la Colla, que és qui us parla avui, però amb tot el rerefons de les altres, no? És una suma per capes com la Sagrada Família.
6: Doncs tant la Misericòrdia com la Colla com la Missy, per si no han quedat clar, van néixer a Reus el mateix any que la Harper Lee publicava Matar un rossinyol, que l'aleshores Premi Literari anomenat Joanot Martorell passava a anomenar-se Premi Sant Jordi i la primera novel·la en guanyar-lo va ser Viure no és fàcil, de l'Enric Massó, o que l'Alfred Hitchcock publicava Psicosi, després entendreu per què us faig aquesta referència. Tot això, tota aquesta volta, és només per arribar a preguntar-te com era la colla nena. Quins records tens dels teus primers anys?
5: La Misericòrdia nena era una nena molt tranquil·la, una nena amb molt poques habilitats socials, diria jo. No era una nena ni trapella, ni era una nena que tingués xerres molt, ni res. Una nena més aviat reservada, més aviat en món interior. I ho dic perquè els primers records que tinc d'infantesa, que són dels 3 i mig, 4, eren quan la meva mare es cuidava de la meva germana, que a més es portem un any i mig, i es cuidava de la seva sogra, la meva padrineta, que tenia un càncer molt, molt, molt greu i havia d'estar al llit. Llavors jo, com que era tan tranquil·la i no em podien deixar amb seguretat, em deixaven a casa la padrineta que vivia a sota de casa nostra, no? Mm. Una caseta, amb un piset a Reus. I llavors jo recordo de quan estava amb ella, quedar absolutament embruixada, hipnotitzada, amb les seves mans fent punta de coixí.
6: Oh.
5: Amb els boixets, amb aquesta dansa de boixets i aquest sorollet que se fan els boixets quan es fa punta de coixí. Aquest és el meu record més tendre, i el silenci compartit amb ella, no? D'aquesta connexió que saps que existeix sense dir-nos res. No? Aquesta era la Misericòrdia de nena, una nena molt introspectiva, que vaig aprendre a llegir amb els grans de l'escola, perquè em van portar les monges ja amb menys de 3 anyets, perquè la mama havia de treballar. I jo recordo que les grans escrivien i llegien un poema en castellà aleshores, jo el vaig aprendre de memòria i quan arribava a casa de la padrineta feia veure que me'l sabia, o sigui que el llegia i amb el llibre davant el deia de memòria i en aquells moments ella no somreia perquè el dolor era intens però relaxava el rostre. I va ser aleshores quan vaig tenir la consciència, amb 4 anys, que la paraula és salvífica. I vaig pensar, jo em vull dedicar amb això. I de fet vaig fer magisteri, vaig fer pedagogia terapèutica i logopèdia. I la paraula sempre ha estat la meva matèria prima.
6: I ja des de ben petita t'agradava escriure o això el tema d'escriure va arribar amb els anys?
5: No, jo hi he escrit també des de que recordo perquè jo ho comparo amb un pintor. És a dir, un pintor, quan veu la realitat, no la veu com tu i com jo. Busca matisos de vers, enquadra, etcètera. No? A mi això m'ho facilitava molt escriure. No tindre la llibreteta i apuntar amb el moment aquella sensació o aquell el motor que movia el desplegament d'un text o d'un pensament. No? I com anava de viatge, quan plantejava un viatge, d'adolescent com em sentia, de petita. Tinc moltes experiències de solitud de menuda, perquè els meus pares treballaven fora, sí. Treballaven a Tarragona. Finalment ens criava la iaia, no la padrineta. La iaia era una dona enèrgica, de balladora, d'aquelles que van per feina, sí. Saps? I jo necessitava molt de contacte i més estones així com la padrineta quan va marxar. No? Jo recordo un dol molt, molt, molt intens. Per tant, escrivia per explicar-me, per plantejar-me respostes a preguntes que no podia fer-ho de cap altra manera. O de llegir i apuntar, anotar fragments que m'agradaven molt, però després reflexionar-hi. M'ha ajudat molt a escriure, sempre. I suposo que també escric com tots, perquè ens estimin.
6: Sí.
5: Perquè és el que feia bé de petita, no? No era una bona deportista, no era una nana amb altres habilitats, no era especialment bonica, però escrivia com els àngels. Perquè havia assajat molt. Les meves amigues, quan s'enamoraven, em demanaven que escrivís les cartes dels seus amors, les cartes d'aniversari als pares, de les altres, etcètera, etcètera. No? Llavors, aquí sí que tenia el meu lloc.
6: Deixa només fer-te una petita puntualització. No escrius com els àngels, perquè continues escrivint superbé.
5: Gràcies.

0: après alguna cosa. Per exemple, del meu rodatge de la pel·lícula de cinema de Ventre Blanc, vaig aprendre dues coses molt importants. Primera, el desaprendre. El desaprendre és molt important. No? No, sempre diem que aprenem, però de vegades hem de desaprendre, hem de ser humils i desaprendre per buidar la tassa i que entrin coses noves. No? Aleshores, jo vaig arribar al rodatge de cinema amb la meva experiència de teatre.
1: Teatre.
0: I quan vaig començar a interpretar el paper, el Jordi em va dir, però què fas, colla? I no sé, faig el que sé fer.
1: El que sé
0: I em va
1: fer,
0: dir,
1: no?
0: això no va així, no? El cinema és molt més subtil. No has de vocalitzar, vull dir, obrir tant la boca ni ser tan expressiva amb les mans perquè et vegin o et captin de la darrera fila de la sala. No, no, la càmera pot estar a 4 centímetres i has de suggerir més que dir tot ha de ser molt més insinuant i molt més pausat, no? Les mirades, els silencis, tot això. Doncs desaprendre i tornar a aprendre amb un altre registre. Jo que sóc curiosa i que me declaro aprenent a perpetuïtat, doncs em va frapar molt. I després, totes les tècniques de cinema, com per exemple, no sé, quan fas un traveling, no?, per apropar-te a l'objecte, o un traveling invertit per obrir el pla, o una llum zenital que dona un efecte o un altre, o una lateral, tot això ho he aplicat a la meva escriptura. Per tant, no, la meva, la, no, no, no tenia cap pretensió d'arribar als Goya, però tot allò que vaig fer, com que ho vaig fer amb un equip molt humà, un equip genial, de gent entusiasta, de gent generosa, i vaig a desaprendre, aprendre i posar-me en situació d'abandonar el meu espai de confort, per mi ha estat fantàstic, no, no, no, no renuncio a res. I en la relació a la meva experiència de dramaturga, també. He treballat molt, he patit també, però mira, els camins de la llum el vam fer, he portat 5 escenes, no? Els camins de la llum el vam fer aquí a Tarragona, en una sala de 140 persones. Jo vaig fer l'adaptació per persones cegues,
1: Okay, que xulo.
0: perquè estic molt, molt, molt conscienciada d'això. Per tant, ells tenien tot, tenien el pinganillo aquest que deien,
1: Sí.
0: doncs, entre el protagonista, es mira el personatge amb indiferència, bla, bla, bla, tot allò que no es veu, no? Érem 140 persones vidents i 20 de cegues, aquí a Tarragona. L'obra va ser, jo penso que la més bonica que he portat a escena, molt cuidada, amb música en viu, amb grans professionals de la música també, en Conrad Chateau, música especial pel rodatge, etc etc. Molt, molt, molt bonica, Vicenç Canyon, que va fer de director. I després la van portar a la ONCE de Barcelona, a l'auditori de l'ONCE.
1: Sí.
0: Allí era diferent, era al revés.
1: Ai.
0: Eren 200 persones cegues i 20 de vidents. No va tenir res a veure. O sigui, res a veure. Jo no he tornat a portar cap més obra a escena. Ara faig micromuntatges amb 3-4 persones, amb música, amb dramatúrgia. Però que quan vaig portar a escena això, la distància entre l'escenari i el públic va desaparèixer absolutament. Va ser un bany d'amor tan gran que jo el recordo com una de les coses importants a la meva vida, saps? Per tant, és que no puc penedir-me de res perquè tot això m'ha portat a ser qui sóc.
1: Si és que al final, bueno, els nostres encerts i les nostres errades ens fan ser el que som, no? Anant ja cap a l'escriptura, tu arribes ja al panorama literari, ja grandeta, i a més ho fas, com deia aquell, a lo grande, perquè guanyes el premi Néstor Luján amb La princesa de Jade, que el Néstor Luján és un premi que tant abans de tu i després de tu l'han guanyat grans noms de la nostra literatura. Tu ja ets un gran nom. Com és entrar així? Al panorama aquesta jungla literària.
0: Bé, doncs per mi, de veritat, que és una sorpresa, no? Jo portava ja molts anys a l'Escola de Lletres de Tarragona. Vaig entrar com a alumna, perquè jo vaig pensar que per publicar havia d'aconseguir abans dues coses. Primer, tenir alguna cosa a dir que pagués la pena, Per tant, necessitava vida viscut.

0: viscuda, no només que els anys passin, no? Sinó una vida viscuda i després saber com fer-ho per transmetre-ho. No? Per mi això era molt important. La vida viscuda ja em portava, tenia una edat. I una edat viscuda amb experiències, però com fer-ho? Jo sempre havia anat a la meva, no? Tenia molta corda, però calia posar-hi una mica d'ordre i des de fora que t'ho miressin. Vinc a l'escola de lletres i allà vaig estar molts anys fins a arribar a ser codirectora de l'escola. I aleshores vaig anar amb la gent literària. Realment acompanyava en Julio Ricardo Trigo, el meu company, escriptor i fotògraf, i jo tenia uns contes per canalla, perquè treballava la consciència fonològica amb els nens i li vaig ensenyar a la meva gent, tu no escrius? I jo dic, bueno, jo escric, jo tinc aquests contes i sí que tinc una novel·la, un projecte de novel·la que porto bastant avançat, però sense presses, i potser portava la meitat de la novel·la, però va durar 6 anys, escriure aquesta novel·la, i quan la va veure, la va llegir, em va dir, oi, això ho has d'acabar, això ho has d'acabar i jo et presento el premi. I jo vaig dir, però, perdona, si a mi no em coneix ningú. O sigui, a part de l'escola, a mi no em coneix ningú. A més, jo sóc del sud, de Tarragona. I això també, bueno, no estic dins del circuit, no? I me va dir, no, tu confia en tu. I el va ser una sorpresa i va ser un bany de responsabilitat, no? Perquè aleshores, clar, el premi et dona l'oportunitat de seguir amb una editorial amb possibles, però te dona la responsabilitat que després d'un premi has de fer alguna cosa que llueixi. Clar. I vaig tenir molta sort perquè vaig escriure El Mercader, que també va tenir una repercussió molt gran, es va traduir diversos idiomes també i van fer moltes edicions. I després d'això va venir a Les Torres del Cel i tot va anar quallant, però d'una manera molt, molt natural, no? Eren coses que jo ja havia treballat en mi. I havia de buscar els escenaris i donar veu als personatges. Però va ser molt orgànic, tot plegat.
1: Colla, tu has fet, o fas, novel·la per a adult, però també has fet per públic juvenil. I aquí t'haig de fer una pregunta, perquè a més tu ets mestra. Escolta'm, què fent? O es fa alguna cosa malament que no acabem d'enganxar el jovent a la lectura?
0: És molt difícil. És molt difícil, Antoni, és molt difícil. Vull dir, ho tenim pelut. Perquè tenen molts distractors.
1: Sí.
0: I per nosaltres, quan no hi havia les xarxes, quan no teníem els mòbils, la lectura era podia ser, pels afortunats que hem llegit, una manera d'evadir-nos, no? D'anar a la recerca d'un altre món possible, de posar-nos a la pell de personatges molt diferents. Això requereix molt d'esforç. I ho tenen molt fàcil amb tots els mitjans aquests de distractors, sí. TikTok, zero esforç. I va passant el temps d'una manera en la que llisca per sobre, però no aprofundeix.
1: Sí.
0: No? I amb la incursió de la intel·ligència artificial, jo no dic que no sigui bona la intel·ligència. Penso que no ens podem negar alguna cosa que és evident que ha vingut per quedar-nos, però que sí que necessitem una revisió en profunditat del nostre sistema educatiu, de com ho fem amb els joves, de com ho fem amb els nens ja molt menuts. Sí. Perquè hi ha tota una generació que aquí sí que hem perdut la guerra, perquè és una guerra amb tots els ets i uts. Vull dir, durant uns anys, nens d'any i mig, perquè no plorin, se'ls ha donat el mòbil, i això crea... forçosament una dependència molt gran. I tenim nens que es tanquen a l'habitació, que els seus pares poden marxar, joves, adolescents, poden marxar el divendres i tornar el diumenge al vespre i no han sortit de la seva habitació, a més que juguen a aquest joc o a l'altre.
1: Com que sigui.
0: I això, competir amb això...
1: És complicat.
0: Per tant, jo penso que hem de canviar el paradigma des de baix.
1: Sí.
0: Ens ho hem de replantejar molt seriosament. Ara deien els professors, deien... És que només els podem donar tasques per fer a la classe, que ho facin allà i de 50 minuts, no? Que és el que dura una classe, 55 minuts, perquè si ho emporten a casa ja no ho fan ells. Amb 55 minuts és molt difícil aprofundir en res. Jo, quan tinc 55 minuts, només puc revisar textos ja escrits, no puc posar a treballar perquè necessites entrar molt endins. Sí. Per tant, ho tenim molt malament, però sí que és urgent que ens hi posem.
1: Doncs deixem ja les reflexions sobre el sistema educatiu i anem a parlar del teu llibre, del somni de Gaudí. Ara us faré un spoiler molt gordo. Sapigueu que el somni de Gaudí va ser la Sagrada Família. Però, tot i que és el somni de Gaudí el títol, no és una novel·la de Gaudí, és una novel·la de la Sagrada Família. De fet, crec que recordar que a la faixa del llibre poseu que és la gran novel·la de la Sagrada Família. Tu estàs d'acord amb aquest la gran novel·la o són coses de l'editorial Comercials?
0: Bueno, jo no ho hauria dit per pudor, no? Però és veritat. jo no ho hauria dit, però és veritat. No és una novel·la de Gaudí, evidentment. Hi ha grans, grans estudiosos de Gaudí, s'han fet biografies des de molts punts de vista. Jo segueixo estudiant Gaudí perquè m'interessa, perquè és un personatge que no encaixa, i els personatges que no encaixen ni en el seu temps ni pràcticament en l'actualitat, i que és un personatge que es pot mirar des de... És molt calidoscòpic.
1: Sí.
0: I que va fer una transformació molt important al llarg de la seva vida. Jo no faig una novel·la de Gaudí. De fet, Gaudí ocupa un terç de la novel·la, perquè es mor el 26, i aquests són els 144 anys de la construcció de la seva obra magna, que és la Sagrada Família. I l'esperit de Gaudí, evidentment, plana per tota la novel·la, perquè és present sempre, ara també, sempre hi serà, però sobretot, poso el foco en que és una obra col·lectiva, no? Que m'interessa posar veu a totes les persones invisibilitzades que han fet possible aquest somni, a homes, a dones, a anònimes i imprescindibles, als dols que han fet sense paraules, a vincles no normatius i moltes renúncies silencioses, no? I que quan tornem a veure la Sagrada Família, tinguem una visió absolutament diferent, no? I per això faig servir doncs, símbols com la llum, com la memòria, com el foc, no? I personatges que també la gran protagonista és el temple, i doncs, sí. Hi ha personatges que, evidentment, són del relat oficial, que expliquen els fets, les dades, que són els grans noms que coneixem, des de Gaudí, evidentment, Bonet, Matamala, l'escultor, etc etc. I després tot aquest altre relat que explica doncs, les emocions, els dols, i que és una saga familiar, no? De cinc generacions que creix en paral·lel al temple.
1: Exacte.
0: I que d'alguna manera explica en aquests 144 anys també de la Barcelona, des de la Guerra Civil, que es crema la cripta, per tant el temple pateix molt des dels seus fonaments, però els personatges que l'acompanyen també pateixen amb les seves carns, no? Des de la caputxinada, des de la vaga de la canadenca, etc etc. No? S'explica... jo a casa tenia un suro molt i molt gran on posava aquests 144 anys a nivell social, cultural, la societat, què passava i quins els meus personatges representaven això i la Sagrada Família com avançava en paral·lel en aquests fets, no? La solitud de la Sagrada Família durant molts anys, allò va ser un mar robat. Vull dir, la gent gran de Barcelona recorda haver-hi entrat, haver-hi jugat entremig la canalla, no? Aquesta solitud, jo volia que els meus personatges la percebessin, però el temple també, no? Les discussions que van tenir, els manifestos que es van signar per gent... Sí. Molt qualificada i reconeguda des de l'esquerra més revolucionària, en contra, i com després van anar canviant les coses. Tota aquesta evolució, que és un personatge absolutament viu i contradictori com nosaltres.
1: Sí.
0: No?
1: I a més, és clar, la narració és molt clara, ja ho has dit tu, no? Que focalitzes primer doncs, la història oficial, la història que no es veu, que està doncs, nada des d'aquestes cinc generacions, però sobretot posant el punt de vista amb les dones d'aquesta família, aquesta nissaga de les cinc generacions. El fet de focalitzar-ho aquí amb les dones és una miqueta per fer justícia que totes aquestes dones invisibilitzades però que han estat i han format part de la construcció de la Sagrada Família, perquè a més aquesta història comença molt bonic amb una nena portant-li l'esmorzar al seu pare que està treballant a la Sagrada Família.
0: Sí, perquè ni, ningú associa la Sagrada Família amb cap dona, ningú. Vull dir, en tot cas, els grans noms són d'homes. Elles també van tenir el seu lloc des de llocs més humils, però imprescindibles. Vull dir, si aquesta nena no renuncia al seu privilegi de ser nena, sinó que la fan adulta abans de temps i ha de portar el farcellet amb el seu pare, que és, a més a més, un picapedrer que tampoc sortirà a la història. Però resulta que aquest picapedrer tampoc va sortir als llistats oficials, no? Tota aquesta gent que va treballar des de treballs absolutament necessaris, imprescindibles, però que no són els artistes oficials, no? Per tant, és un homenatge amb ells i aquesta nena que va renunciar a la seva infantesa i que, evidentment, que ara la Sagrada Família, com que estem al punt de mira, no?, de fa molts anys, hi ha totes les mesures de seguretat, però quan això va començar, el 83, ja et dic jo que va haver molta gent que van caure de les bastides i que van prendre mal o es va perdre la vida, no? Si ells perden la vida, elles han de tirar
1: Clar.
0: endavant la família, no? I si no poden carregar pedres com ells, han de fer el que sigui. Per tant, em semblava que elles tenien un lloc, no? Els tallers Bonet, que és un
1: Sí.
0: taller que van fer els vitralls de la Sagrada Família, hi ha els segons vitralls de la cripta també, des del 1923 està ininterrompudament en funcionament. Segur que hi treballaven dones. Segur que l'experiència i la sensibilitat i la profunditat d'aquestes dones també van sumar en aquesta llum tan, tan increïble, no?, que ens banya quan entrem. Per tant, era la justícia.
1: Durant tota la novel·la sí que poses un èmfasi especial i crec que és bo que així es faci en saber que crec que no tots som conscients de que la Sagrada Família ha tirat endavant gràcies als donatius del poble.
0: Clar, és un temple expiatori, des del minut zero. En Bocabella, aquest llibreter, va crear l'associació perquè ell va anar a Europa a veure el Sagrat Cor i a veure altres temples i va venir amb la dèria de fundar aquesta associació que permetés comprar els terrenys primer i crear el temple després. Tots sabem que no va començar a gaudir, que, no? Que va ser a posteriori que li van donar. Ell tenia 31 anys i la cripta ja estava començada, no? I sempre s'ha sostingut amb donatius del poble. I en moments de crisi molt grans, Gaudí mateix va anar pels carrers a demanar diners, no? I després va haver tot un grup de gent jove que li van fer costat, que van seguir, no? Però des de la base, al contrari, vull dir, l'Ajuntament de Barcelona, les institucions oficials, moltes vegades han posat pals a la roda. L'únic que no, que fan és demanar els impostos que costaria doncs, tenir un... Vull dir que l'Ajuntament també rep de la Sagrada
1: Sí, és clar.
0: Família, no? La brossa, l'IBI, el que sigui. Però mai ha sigut un espai que es beneficiés dels recursos públics, no? Nosaltres no hem posat mai un duro per la Sagrada Família i segueix sent així. El que passa és que ara fa uns anys, clar, que potser ens hem anat a l'altre extrem i és tan impactant la quantitat de visitants que té que sí que hi ha superàvit, però que també s'ha de gestionar. Però moltes vegades ha estat en perill, fins i tot quan van decidir que l'AVE passés tan a prop, no?, i pogués fer trontollar els... Per tant, sí, és tot un... Hi ha un episodi a la novel·la que és molt bonic. Dic que és molt bonic perquè jo abans d'escriure la novel·la, jo sempre la visualitzo, sempre. Jo tinc aquesta escena gravada i si no la tinc gravada no la puc escriure. Una mica com deia Borges, recordes? Que deia que nosaltres no som només el que vivim, sinó també el que somiem, els llibres que llegim, no?, les pel·lícules que veiem, els desitjos inconfessables, tot això es barreja a la memòria, fa tot com una mena de massa, que és com els nens petits, no?, que es creuen una mentida, la van repetint perquè l'han fet seva i ja no és mentida, és una fàbula. Doncs jo vaig construir-me aquesta història, que és quan la Sagrada Família deien que ja no es podia seguir, que no hi havia fons i fins i tot deien deixem aquesta façana, que va estar a punt de caure, per cert, la façana del naixement, i després fem, doncs, no ho sé, una nau perquè l'aguanti i ja està. I el poble sencer va fer cues i cues i cues d'anar, la gent molt i molt humil, no? A donar el seu donatiu, no? I hi ha una escena en què un pare porta una criatura al coll, allò coll i bé, i la nena portava una moneta d'aquestes adorrals, aquelles foradades,
1: Sí.
0: Que la portava jugant i la va donar a l'associació. Vull dir, que està feta amb sacrificis, amb esperances, amb somnis petits, fragmentats.
1: Ara que has dit que tu visualitzes l'escena abans de fer-la, el llibre també té una part d'això, no? El llibre i el temple, que els sentits tenen una importància cabdal, el tema de la visualització de la llum, la sonoritat del temple, aquesta espiritualitat una miqueta també, que sembla que el temple mateix bategui, no?
0: Sí, venia de Montserrat, de les Torres del Cel.
1: T'ho anava a dir, que li he trobat un cert paral·lelisme en segons quines coses.
0: Sí, perquè amb els dos espais són espais molt, molt, molt singulars, no? I tant la muntanya com el temple són els protagonistes de la història. I són espais que estan construïts d'una manera diferent, no? Perquè hi han dipositat... jo sempre dic que la Sagrada Família és allò que passa entre pedra i pedra, no? Entre que posen una pedra i en col·loquen una altra damunt, tot allò que passa entre mig forma part orgànica del temple. I aquest organicisme, no, és el que buscava, de la mateixa manera que la muntanya de Montserrat, que és una muntanya també molt i molt especial, molt telúrica, molt amb un substrat molt, molt, que provoca una energia i un estari diferent, no? I sí que tenen una certa similitud. Perquè les dues les he fet bategar, no? Perquè
1: Sí.
0: En les dues penso que de la mateixa manera que quan coneixes algú, quan estimes algú i li recorres la pell, la sensació és diferent, doncs aquí quan recorres amb la mirada o amb els dits la muntanya o les pedres de la Sagrada Família, és una mica això, no? Que t'esborroni i que amb la punta dels dits o amb els ulls puguis captar la memòria de tot el procés que ha fet possible que avui estem davant d'aquest espectacle, no? de llum i d'alçada, d'organicitat. No? Gaudí deia que quan entréssim a la Sagrada Família volia que tinguéssim una sensació d'entrar dintre d'un bosc i és un gran observador de la natura. No? Llavors jo penso, quan acabes de llegir la novel·la, dius, sí, era un gran observador de la natura, però ell va posar en funcionament les lleis de la natura. I això és un pas més. I quan entres allà, i sí que és un bosc, però que les columnes siguin de diferents colors, no és aleatori. És una comunió, aquesta ve d'allà, i té aquesta funció, i té aquest símbol. Pots fer tantes lectures diferents i que els arbres siguin tan bonics, està molt bé, és preciós, estèticament és genial. Però quan entens que estan, perquè estan arrelats a terra i que les branques no només són arquitectòniques, o sigui, estèticament precioses, sinó que arquitectònicament han permès suprimir els arbotants gòtics, els contraforts, i que reparteixen el pes, clar, tot plegat suma valor.
1: Entenc que de documentació t'hauràs tirat un munt d'hores, no et preguntaré quantes, però quantes hores t'has pogut arribar a passar dintre de la Sagrada Família?
0: No sé, moltes. El que passa és que quan hi anava jo sola, l'experiència era una. Quan vaig conèixer, per exemple, vaig conèixer dos arquitectes molt importants que han treballat des de diferents vessants. En Ramon Espel, que porta 33 anys treballant a la Sagrada Família, em va fer una visita guiada i quan va començar a parlar-me del substrat, vaig pensar, on m'he posat? Però com pot ser tan agosarada, colla? I misericòrdia per voler explicar aquesta història que et desborda absolutament, no? La mirada ja va ser diferent. I llavors vaig conèixer José Manuel Almuzara, que també és arquitecte, no ha treballat a la Sagrada Família, però ha fet tot un treball al voltant del Gaudí espiritual. I llavors la visita amb ell va anar completant, no?, la visió arquitectònica. Per exemple, quan estàs a la cripta i mires cap dalt, veus que hi ha una clau de volta, una pedra, no?, on hi ha el sí de Maria, quan Maria li diu a l'àngel que sí, que vol ser la mare de Jesús, no? I llavors tu dius, bueno, és molt bonic, però quan el Mozart et diu, si tu, això està a la novel·la, perquè ho vaig voler compartir amb els lectors, si tu miressis més amunt d'aquesta clau de volta i poguessis fer un eix de llum imaginari, arribaries just a la creu de la Verge, no? Llavors, tot plegat es redimensiona. Llavors, hi he estat moltes hores, però les hores que hi he estat amb aquesta gent que hi ha abocat la vida, han estat hores de qualitat i de aprofundiment, no?
1: Escolta'm, no sé si és casualitat o mig buscat, però el fet de fer-la o que coincideixi doncs, amb el centenari de la mort de Gaudí, amb la culminació de les Torres, ara la visita del Sant Pare, molt bon timing, no?, per treure la novel·la.
0: Mira, jo quan estava treballant amb aquesta novel·la estava treballant amb dues més. Tenia tres projectes oberts. Un el vaig deixar per més endavant, l'altre el tenia molt avançat i aquest també. Aleshores, jo vinc a la cuina d'aprofitament. A casa meva, quan la meva iaia, quan sobrava pa, el posava en aquelles bosses que tu també deus recordar, les bosses de roba, perquè el pa aleshores s'aguantava molts dies bé, no? Posàvem les bosses de roba, anàvem a comprar, de fet, el pa amb les bosses de roba, perquè era pa, no preguntàvem en quina hora surt l'última fornada, era pa de massa mare que aguantava i tal. Llavors, l'endemà, amb el pa sec o al cap d'una setmana, fèiem sopes d'all, no? Per tant, jo he pensat, a veure, colla, t'hi has dedicat aquí moltes hores, per què no ho aprofitem, no? I el vent que bufa a favor, doncs, inflem les veles.
1: Oh, i tant.
0: I m'hi vaig posar molt seriosament. I sí, sí que ha estat buscat que tingui una repercussió més gran, no? I la veritat és que està anant molt bé, però sobretot, el que més m'agrada són aquests missatges, a vegades privats o per WhatsApp o per correu, no? De dir, és que he estat feliç, no? L'altre dia me va dir una lectora, quan mor Gaudí, el 26, he plorat, però no he plorat per la mort de Gaudí, ja sabia. Tots sabem que va morir atropellat per un tramvia. No, no és una sorpresa, no és un pobre, ara s'ha mort. Sinó per tot aquest recorregut que tu has estressat i he plorat segurament per moltes més coses per les que no havia plorat abans. Tot això és tan bonic, és un regal tan, tan gran que m'omple molt.
1: Ara, en pocs dies vindrà el Sant Pare aquí a la Basílica. Saps si t'han convidat? T'han dit alguna
0: cosa? Buf, és molt difícil. Sí, bueno, sí. No m'han convidat a la inauguració perquè això és per persones, sobretot polítics, saps? I persones que tenen una vinculació més oficial. El que sí que em van dir, com podia apuntar amb una mena de bus, una mena de peregrinació, donar-li la novel·la al Sant Pare, però em va semblar que era un màrqueting que a mi no em feia el pes. De veritat, que jo prefereixo anar a la Sagrada de Família sola. I entrar en aquest univers col·lectiu que l'ha fet possible. Vaig anar a una missa que és molt bonic per l'experiència de la música, no? Sí. De tanta gent cantant, i és tot. Però ja que no puc anar a la cerimònia, que sí que m'hauria agradat, anar a donar-li la novel·la de Sant Pare així de manera comercial no em fa el pes, no és el meu objectiu. És una novel·la que no tindrà lector, tampoc, saps? És la foto i no em fa el pes, però a la missa no hi podré anar, està absolutament tot esgotat i hi ha moltíssima seguretat. En aquells moments jo estaré, però, a BTV Televisió, parlant de Gaudí. Per tant, tot està bé.
1: Ara et faré la pregunta.
0: Quina com fas?
1: Veurem la Sagrada de Família acabada?
0: Què? Si veurem la Sagrada de Família on?
1: Acabada.
0: Home, jo l'he acabat abans.
1: Sí, tu sí.
0: Jo quan vaig escriure el llibre ja teníem la creu posada. I quan la van acabar ja vaig pensar, menys mal que no se'ls hi ha trencat, perquè si no han destruït en la història. És molt complexa, és molt complexa veure la Façana de la Glòria. Per construir la Façana de la Glòria i per construir les escales que Gaudí va dissenyar haurien de deshabitar tot, tirar... Que, a veure, aquesta gent, quan va comprar els habitatges, ja ho sabien, eh?
1: Sí.
0: Vull dir, Núñez Navarro va edificar sabent que no podia fer-ho, però és que tu, és que tothom hi va guanyar els que podien guanyar-hi, no? Vull dir, fa molta pena tot plegat. No sé si entre ràbia i pena. No sé si la veurem acabada, però no sé si la veurem acabada. Jo, amb el que tinc, de moment, ja em fa el pes.
1: Doncs el somni de Gaudí era la Sagrada Família, el nostre és xerrar amb els nostres convidats i les nostres convidades, però malauradament dels somnis ens acabem despertant i a nosaltres ens està sonant el despertador per dir-nos que hem d'acabar aquesta conversa amb la colla. Això sí, deixeu-me recomanar-vos, ara que coneixeu una miqueta millor a la colla, que llegiu el somni de Gaudí. I si ja l'heu llegit, té llibres boníssims. Aprofiteu i compreu-vos el que vulgueu. I, colla, només em queda dir-te que ha estat un goig xerrar amb tu, un plaer llegir-te i tot un honor compartir aquest tet de llibres amb tu.
0: Moltíssimes gràcies a tu per donar-me l'oportunitat, la possibilitat d'arribar a nous lectors i agrair els que ja m'han fet confiança. Gràcies per aquest espai. De veritat, ha estat un plaer.
1: Moltíssimes gràcies, colla. Fins ben aviat.
0: Aviat.

0: llibres, temps d'escriure.
1: Vinga, va, que parlar amb els autors que admirem està molt xulo, està molt bé, però si volem tirar endavant els nostres projectes, toca pencar una mica, toca agafar punts i toca escoltar la nostra profe, a la Laura Gomara, i els seus consells. Així que la rebem el temps d'escriure. Laura, bona tarda, benvinguda de nou. Què ens portes avui?
2: Hola, Antònia. Doncs avui, mira, continuarem parlant sobre els títols. Si no recordeu de què va el tema, podeu recuperar el temps d'escriure anterior on parlàvem de si era necessari o no tenir un títol per començar a escriure. Avui, en canvi, voldria parlar dels diferents tipus de títols. Com a deures, havíeu d'investigar com són els títols més habituals en el vostre gènere i en aquests moments. No sé si ho heu fet. Si no, no passa res. Tinc que donar-vos un cop de mà. Com vam dir, els títols van per modes. Recordeu aquella època on totes les novel·les tenien títols molt llargs? Per exemple, L'avi de 100 anys que va escapar per la finestra, Les ardilles Central Park que estan tristes los lunes, Els homes que no estimaven les dones. Recordeu aquells moments? Segurament no podríeu dir més, perquè hi va haver, potser fa uns 15 anys, una època on es van posar de moda aquests títols llarguíssims. Ara ja no ho estan tant, però això no vol dir que no es publiquin llibres amb títols llargs. Per exemple, a l'autor Grady Hendrix li agraden els títols llargs i moltes de les seves novel·les en tenen. Us poso un parell d'exemples. Guia del Club de Lectura per a Matar Vampiros, sí, és bastant llarg, o Fatilleria per a Noies Escarriades. Són igual de llargs que Els homes que no estimaven les dones, no? I són relativament recents, són novel·les de fa un parell, 3-4 anys. Així que penseu que encara que un títol, que el vostre títol ideal sigui molt llarg, no el descarteu, perquè penseu, ai, és que no estan de moda. Hem de fixar-nos en les modes per una banda, però en l'altra, ei, proposeu un títol llarg, potser sou vosaltres qui poseu en marxa una nova moda. És una possibilitat. Una altra opció són els títols d'una sola paraula, com Seda, Rebeca, Marina, Taxi. Segur que ja us he donat d'una cosa. És que en aquests casos és més difícil identificar el llibre ràpidament. Moltes vegades necessitem l'autor. Seda, d'Alessandro Barico, Taxi, de Carlos Tanón. Alguns són supericònics, com Rebeca, de Daphne du Maurier, i s'han fet tan icònics que ja no cal, no? Però, en general, si tu vas a la llibreria i demanes L'avi de 100 anys que va escapar per la finestra, el llibreter tindrà molt fàcil per trobar el llibre. Si demanes Seda, potser surten dues o tres opcions, si no tens l'autor. Fixeu-vos també que en aquests llibres amb títol molt, molt curt, molts són noms de persona, com Marina, de la Ruiz Zafón, Rebeca, ja hem dit, de Daphne du Maurier, o la Carrie, de Stephen King. També, des dels tipus de títols que podem escollir o podem muntar per la nostra novel·la, de vegades s'escull posar l'article davant del nom perquè el títol no sigui només un nom, com La carretera, del Cormac McCarthy, La vegetariana, de la Han Kang. Són títols amb article, nom, article, nom. Aquesta és la tercera modalitat, la quarta. De vegades afegim una miqueta més. Tenim el nom, l'article i algun complement. El nom de la rosa, el codi da Vinci, la plaça del diamant. Són sintagmes. I una altra opció, l'última que presentaré, que també és molt, molt, molt popular, sobretot en clàssics, potser ara és menys popular, és ajuntar dos sintagmes amb un I. Guerra i pau, orgull i prejudici, el soroll i la fúria. Podríem seguir hores i hores parlant de tipus de títol, però crec que teniu una bona base. Heu de buscar el que està de moda en el vostre gènere i també feu-vos una llista tenint en compte totes aquestes opcions, títols molt llargs, que pràcticament són frases, moltes vegades amb verbs, no? Els homes que no estimaven, les dones, o l'avi que va escapar per la finestra, que segur que són títols que són una frase. Després, el que són només una paraula, són una paraula en article, una paraula en article i un complement, o aquests que van amb una I. Podeu seure i fer un brainstorming. Aquest seria el meu consell. No tinc ni idea del títol, però he fet la meva investigació i sé les modalitats possibles. Per tant, sec i escric tots els títols possibles que ha passat pel cap. Si són dolents, també. Si són absurds, també. Totes les possibilitats. És un brainstorming, és pluja d'idees. Després deixeu reposar aquest document amb totes les vostres idees durant uns dies i quan torneu a consultar-lo, escolliu-ne un però no esborreu la resta, molt important, perquè aquesta, tota la resta de títols que heu descartat poden ser útils justament per proposar-vos a l'editor en el cas que no us agradi el títol, no els agradi el títol que heu escollit. Potser el vostre títol diuen, ai, és que vull posar-ne un altre. Doncs abans que el sigui l'editor qui esculli un títol, teniu aquest foli amb potser 20 títols possibles i és possible que algun d'aquests li agradi i ja almenys el títol és teu. Poder triar entre la llista dels teus títols, no? En comptes d'inventar-se un que potser l'odies, potser no t'agrada en absolut i després tu has de defensar aquesta novel·la amb un títol que no t'encaixa. Doncs aquests són els meus consells sobre els títols.
1: Caram, doncs sembla que semblava un tema menor i com diria el Rajoy, és un tema major.
2: Sí, com vaig començar a preparar la classe vaig dir, això han de ser dos, han de ser dos programes.
1: I pues, moltíssimes gràcies, Laura, ja sabeu, preneu nota, feu brainstorming i sigui com sigui, el que no de feu és deixar d'escriure. T'esperem d'aquí 15 dies, Laura.
2: Gràcies.

Doncs ara que ja saps més de la Sagrada Família, de quins problemes comporta ser massa bo o de quin títol seria el millor per al teu projecte, arriba el moment de tancar aquest capítol del Temps de Llibres. Ja saps que pots escoltar els programes endarrerits als nostres webs, temsdellibres.cat i ripolletradio.cat, i també els trobaràs a les millors plataformes de podcast. I que si vols estar al cas de tot el que es cou al programa, segueix-nos a Instagram, que som @temps_de_llibres, i a tu no et costa res, i a nosaltres ens ajudes moltíssim. Nosaltres tornarem el proper divendres amb un nou programa on reprendrem el que més ens agrada parlar, de novel·la negra. Entretant, recorda el que et dic sempre. Sigues feliç, llegeix, i ens retrobem en el proper programa. A rebre!

0: Són les 4.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent. No? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia, allà per el llunyà 2015, i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, pel nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada temporada.
2: Els volies sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li treballem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Préstec Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres, per parlar del Préstec Joan, normalment diem Préstec Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Préstec Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Préstec Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys, és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan. No? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I, a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i, de fet, un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII. No? Des de 1130 i alguna cosa, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising, i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí. I és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Préstec Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Frederic Imperatoris, no? De la Gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, Frederic?
1: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a la de mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Préstec Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriben notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de credo nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Préstec Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam, una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
1: exèrcit. Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un CIP o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la cancelleria romana. És a dir, una suposada carta que aquest preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
0: Suspicious.
1: Bueno, escolta.
0: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
1: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als als germànics. No, mentre que el propi preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i, per tant, jo tinc reis que són súbdits meus, tu, en canvi, ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'imperi germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que, en el fons, eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, leofènics, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
0: ho va posar tot allà.
1: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
0: Tot cap allà. I, a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
1: Home, bueno, sí, el papa segur, perquè si es creu... Bueno, no ho sabem. però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan. No? Li dona una carta i li diu, tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia, a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar-nos.
0: Ah, fins aquí bé.
1: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
0: Res, un petit detall de no res.
1: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central i el Pròxim Orient sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després... i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el Preste Joan apareix a Àfrica.
0: Sí.
1: Apareix a, al que és l'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà. No? Com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu...

0: Hi ha taules de so
1: de... Defectes de so, però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
0: Però no li donis idees. Bueno, abans del separador deixaré una dada.
1: Deixa una dada.
0: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Mm-hmm. Doncs resulta que, oh sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgant Gelius Dashi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això.
1: Poc a poc.
0: I una altra dada, aquest Jan, no? Aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians.
1: Ah.
0: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: A les estepes. És una mostra del famós i mai suficientment ben imitat candifònic mongol, no? Que, com ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves candifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, però no sé per què.
1: Però alguna assignatura en concret?
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale. En fi. Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, no? Amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa del Bui, no? Llavors, si us situem, o si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament...

0: per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i hi ha els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no?, que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
1: I el cavall serà tan important? L'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
0: Serà fonamental. No? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia que això comporta, no?, el moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no?, aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no?, on acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però... és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
1: I com serà, doncs, aquest escenari?
0: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no?, especialment el que seran, hi haurà diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no?, o bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran alguns dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. No? Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no?, que són el grup ètnic i lingüístic turc, no?, aquestes llengües altaiques, està molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no?, d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
1: mongols, tibetans,
0: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud, i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia, no? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
1: Bueno, potser els nostres, perquè l'Adrià també, ara també està fent d'oient.
0: Que són el sake, aquest no té res a veure una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
1: Aquests sí que en sonen una miqueta més.
0: No, ni que sigui perquè Turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no?, els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els karluks, els kipchaks... De tots aquests... Si pensem, no?, tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no?, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
1: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
0: Sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
1: meló suficient.
0: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no hem entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Gurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
1: Que li hauríem de dedicar molts programes.
0: Tu demana ara, Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
1: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
0: D'aquí 12 anys.
1: D'aquí 12 anys.
0: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció. Puc fer abans.
1: Com? Vaja. No, no em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
0: Vale. No es fa prou il·lusió el programa o l'altre?
1: El programa, crec.
0: Vale.
1: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
0: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, uh-huh, o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació-unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment forts, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
1: Patxis.
0: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els carlucs, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. Els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nestorians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no?, en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
1: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
0: Exacte.
1: Però, nestorians. Vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
0: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'imperi romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antirromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no?, de les tensions entre l'imperi romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides, no?, és també una lluita ideològica, i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nestorià. I això farà que no sigui gaire, gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antiromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre els 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagà amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè són asturians... Bueno, imagineu-vos una mena de fills de l'anarquia, ja, un turc motero tatuat.
1: Wow.
0: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els asturians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435, hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat.
1: Uh-huh.
0: És també el moment, no?, en què aquest món nasturià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que són asturians, fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
1: cap
0: a l'est, no? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nasturianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
1: Segle VII, eh?
0: Segle VII.
1: És molt fort, això.
0: Molt fort. I durant 250 anys, aquestes comunitats nasturianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent de unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nasturians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nasturialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nasturians, que els seus, no ells, els seus rebe-rebe-rebe-rebe-rebe-avis, no? van convertir-se a Roma. Van ser expulsats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic, per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nasturianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes, tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nasturians, no? De tot tipus de religions, cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
1: I on acabaran aquests, els nasturians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
0: Doncs els nasturians, això sí que és la diàspora i no del poble jueu, no?
1: Què?
0: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
1: Per què?
0: No, quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, arriba un nasturià i diu... Sujeta amb el cubata.
1: Escolta la meva història.
0: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulaanbaatar.
1: Tothom hauria de conèixer més la història dels
0: nasturians. Els nasturians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins dels pobles de l'estepa de parla mongola són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors els nasturians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del programa. I ara sí que sí, tenim tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ara començarem a juntar. Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a juntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria ataquin Xina, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ven especialment la figura d'un dels supervivents, o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi. Oh. Aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels caraquitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un jan? Què és exactament aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon jan. Ai, és un bon jan. Va, doncs, un jan, o un han, o un kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa. No? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com wang o xa, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu capdillatge és un capdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara, vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. Mm-hmm. És literalment un capdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? I d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no soc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els Xibels Grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen,
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi, com a mínim, 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles, fins i tot, no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat ètnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però, en tot cas, reapareix, no?, al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no?, especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no?, la gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no?, d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no?, com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades. No? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no?, una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no?, uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després, torna. No? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitat moltíssim, el món islàmic a més s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats. No? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090. No? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui.
0: Va, perfecte.
1: No hi ha problema.
0: Ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu de Xi i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu Dashi no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, i els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. Repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? Una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? Podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí, de veritat, capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: Però vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt això.
1: I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ripollet Ràdio.
1: 91.3
0: Ripollet Ràdio.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

Hola, bona nit a totes i a tots. Benvinguts a, i benvingudes a l'Escalera, el programa de música d'autor de Ripollet Ràdio. Bé, avui tenim un programa molt... Bueno, és l'últim programa de temporada, si no m'equivoco, que estem al juny ja, se m'ha passat rapidíssim el curs. I res, tenim aquí a dues... dones molt especials i molt maques que, amb qui compartirem aquesta estoneta, que són la Sara i la Mar, o Nara Ellis, a nombre artístic. I bé, doncs ara d'aquí un moment comencem l'entrevista.

0: Molt bona nit, doncs sí, jo sóc la Sara, que ja m'ha fincat aquí una cadira.
1: Així ens agrada.
0: És el meu quart programa, ja col·laborant amb la Lídia i amb el Miguel, que avui el Miguel no ens pot acompanyar, però... I em fa molta il·lusió aquest programa, perquè el meu primer programa va ser al març i va venir la Mar, em va arribar al final del programa per fer un directe, que, bueno, aquell programa parlàvem amb el Comitè de Dones...
1: I la Traça.
0: I la Traça, amb un projecte molt xulo que vam fer pel Dia de la Dona, i allò... De repant va arribar la Mar i ens va tocar un directe meravellós que ens va deixar bocabadades. I d'allà, d'aquell programa, va sortir... Escolta, fem un dia un programa sencer per la Mar perquè s'ho mereix, perquè a més té un projecte del qual parlarem aquesta nit. I d'aquí ha sorgit avui aquest programa. I res, us presento molt breument, faig una intro de la Nara Ellis, que és el nom del seu projecte. És una de les veus emergents més interessants a l'escena catalana ara mateix. Després d'anys de formació, recerca musical i experimentació, va presentar el novembre Més val que ho celebrem. És un disc que veu de la bossa nova, de l'electrònica i la música d'arrel. I a més convida a gaudir de la vida, malgrat els seus alts i baixos. Mar, bona nit.
1: Bona nit.
0: Nara Ellis,
1: Què tal?
0: Molt bé. Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Moltes ganes d'aquesta entrevista.
0: Mar, des de ben petita tens la música molt present en la teva vida.
1: Sí.
0: Quins són els teus primers records? Com estava integrada?
1: Vale. O sigui, és a dir, jo vaig néixer a una casa de melòmans. La meva mare i el meu pare són molt melòmans. I sempre a casa hi havia música. I a més, música com... que en aquella època hi havia aquesta etiqueta de la world music, no? O sigui, a casa sonava moltíssima música de Cuba, molta música africana, molta música sud-americana. Llavors, no sé, des de petita sempre he com viscut la música des d'un punt superguai i des de la diversitat, com transcultural a saco. I llavors és com que la música forma part de mi des de que vaig néixer. I a casa jo, o sigui, per mi és com normal... I, de fet, no s'està sense escoltar música.
0: La teva formació, de fet, va ser encaminada... Ets musicòloga i vas estudiar a l'ESMUC.
1: Sí. Sí, sí. Vaig passar per al Conservatori de Barcelona fent guitarra clàssica i després vaig entrar a l'ESMUC en musicologia. Bueno, diguéssim, especialitzar-me en etnomusicologia, però sí, va ser tot una moguda.
0: Em consta que vas estar a Portugal, també.
1: Sí. Vaig fer un Erasmus a tercer de carrera i vaig estar fent un Erasmus a Portugal. I allà va ser molt guai perquè vaig conèixer molta gent portuguesa, però també allà hi ha molta gent caboverdiana i brasilera. Hi ha moltíssima gent de les colònies o excolònies. I llavors és molt curiós perquè culturalment i musicalment llavors hi ha com moltes coses que estan passant com molt interessants. I bueno, és curiós perquè a classe érem quatre persones... perquè allà a Portugal fan 3 més 2, aquí fem 4 més 1 de carrera i màster. Llavors jo vaig anar a fer un Erasmus, però estava fent màster. Llavors a la meva classe hi havia dues brasileres, un portuguès i jo. O sigui, era com, completament, no sé...
0: Eclèctic.
1: Exacte. Llavors va venir un director de xoro de Brasil, perquè hi havia molta gent de Brasil a la uni, i vam... O sigui, era com... Hi havia una constant connexió amb Brasil bastant xula, no? I per mi Portugal va ser com entrar en contacte una mica amb tot això més intensament.
0: Bueno, és que, de fet, el disc, com comentava, veu molt de la bossa nova i d'aquestes influències, no? Us sembla que escoltem Celebració? Comencem per Celebració?
1: Vale,
0: plat
1: com
0: fort.
1: Tu vulguis.
0: Vale. Plat fort. Doncs endavant, Jordi.
2: A cau d'orella em deia suau. Des dels teus anys viscut

0: Bueno, ganes de celebració, Mar. Aquesta segurament és la cançó més emblema del teu disc, perquè de fet la vas llançar abans de que sortís el disc com una primícia, com un abans. Podríem dir que és la cançó que millor defineix l'esperit de l'àlbum o amb la que més propera t'hi sents?
1: Sí. De fet, l'àlbum es diu Més val que ho celebrem. Aquesta cançó es diu Celebració i l'àlbum gira una mica al voltant de... que més val que ho celebrem perquè ja fa referència també a que hi ha coses dolentes, no? O coses que hem de travessar a la vida que ens són doloroses. Llavors que justament aquestes donen com més sentit encara quan tens moments més àlgids o més de plaer, no? Llavors, bueno, aquesta cançó és com... ja és l'alegoria de la celebració, per així dir-ho. Però, bueno, l'àlbum té de tot. Blancs, negres, grisos, i parla d'aquesta relació.
0: Qui no t'ha escoltat, com definiries el teu estil? Així, perquè en aquest... A més, en aquest disc és que pots escoltar molts estils diferents. De fet, al llarg del programa avui punxarem tres... has portat la guitarra. Estic fent un avanç, però la Mar té aquí la guitarra i ens farà un directe. I el disc, el xulo que té és això, la diversitat d'estils, però si haguessis de definir-te amb un de sol, com et definiries?
1: Vale, o sigui, jo crec que vinc d'un... com d'una base molt eclèctica de gustos, llavors també em costa com molt utilitzar les etiquetes per definir-me, però sí que a nivell de sonoritat sempre hi ha la guitarra espanyola i hi ha com tocs de bossa nova, tocs d'electrònica i després hi ha cançons així una mica més com íntimes, no? Per dir-te. Llavors hi ha com una mica aquest mix també com sonor, com més de celebració i després més d'introspecció, llavors és una barreja de tot això, jo crec.
0: Bueno, és que, de fet, jo t'he vist experimentar molt amb la música i els teus directes, que he tingut la sort de veure't uns quants, també he vist aquesta diversitat, t'he vist en directes això més íntims, en els que estaves tu sola amb la teva guitarra, com a molt... algun instrument electrònic, però també t'he vist en grup. O sigui, toques també amb banda, amb una bateria, amb un baix...
1: Sí, ara mateix la banda la conformen la Marta Ordial és a la bateria i el Pau Roser és al baix, i clar, és una dinàmica completament diferent i ens està agradant com molt experimentar i treure-li el suc màxim al tema de la banda. I sí, també el projecte també a vegades és en solitari, hi ha concerts en solitari i canvia una mica... És diferent, no?, el mood, diguéssim, d'un concert en solitari o en banda. I també, a l'hora de publicar, ho parlàvem amb el productor del disc, que com és un primer disc, també és xulo com poder mostrar com a artista, no?, com una mica el ventall que pots... d'on vens o que pots oferir, perquè ja si fas un primer disc com només d'un estil o d'una... no?, com que tanques molt en una cosa, després tens menys llibertat, potser en un futur, a obrir-te a nous camins. Llavors era com també com un punt xulo a nivell artístic de dir, mira, doncs, com a primera proposta, ja que sigui una mica eclèctica, amb diferents coses i diferents propostes, per després deixar aquesta finestra oberta a diferents camins.
0: Per veure aquesta diversitat, hem escoltat Celebració. Quina punxaries ara que tingués una mica així... Que
2: punxaries o tocaries en directe?
0: No sé...
1: Vale, podria tocar en directe una cançó que és bastant l'antagònica de Celebració, que es diu Somia, que parla sobre la relació que tenim amb les persones que ens han deixat quan ens les estimem molt, però que d'alguna manera sentim que encara hi sonen al nostre dia a dia, encara que el cos físic no hi sigui.
2: Vull dir que les tenim presents, no?
1: Sí. Llavors, si voleu, puc tocar aquesta cançó que es diu Somia.
0: Per favor, Jordi, tenim Kleenex por ahí, perquè plorarem tots.

0: Chaval, llagrimeta en l'aire. Això sí que és diví, no la visita al papa.
1: Uau, quina comparació, no? Esperava aquesta comparació amb aquesta
0: cançó. Per favor. No, no, molt emocionant. O sigui, jo no sé la resta dels oients que ens estan sentint, però m'han entrat canes de sentir-te. Per favor, quan és el teu proper concert? Quan et podem veure?
2: L'1 de juliol estaré en format solitari a Can Capablanca. I després de la tardor estarem a Sabadell i a la tardor estarem a la Liugava, encara estem pendents de concretar la data i bueno, cosetes aniran sortint de la... després de l'estiu.
0: Senyores i senyors, això ha sigut un directazo.
3: Pels de punta, estem.
2: Moltes gràcies.
0: Mar, el teu projecte és Nara Ellis. Mm. Per què vas triar aquest nom i no el teu nom propi? O sigui, d'on ve a Nara Ellis?
2: Bueno, em venia de gust pel projecte personal posar-li un alter ego. I Nara és un nom brasiler, tot i que també crec que és una ubicació del Japó. Vull dir que són moltes coses Nara. I Ellis és un cognom d'un artista jamaicà, perquè a mi també m'agrada molt, molt, molt la música jamaicana, el reggae i així, i em venia de gust com que el nom combinés diferents també com referències musicals.
0: Que va estar per
2: però al final em va agradar com sonava la combinació i...
3: Sona bonic.
0: Sí, sí, sí.
2: I també va ser aquest el motiu.

0: actuar, què et faria més il·lusió? Quin, wow, quin festival o escenari et faria més il·lusió actuar?
1: Uau. Wow. Ostres, quina pregunta més complicada. O sigui, a mi quan actuo en banda m'agrada com veure que també la resta d'integrants com que els hi ve de gust fer el bolo. Mm-hmm. Llavors, no crec que sigui tant el lloc, sinó que m'agradaria que... Bueno, hi ha escenaris que sonen superbé a nivell tècnic, llavors, clar, òbviament això ho valoraria molt positivament. Però crec que per mi el bolo ideal seria com que el públic estigués com coneixent el projecte i entregant-s'hi, saps? Mm-hmm. Perquè potser estàs tocant en un pedazo de festival en una hora que no mola gens o que la penya està desconnectada. I llavors, vull dir, per mi no és tant com el festival, que mm-hmm, també no crec que moli molt el tema dels festivals, eh? Però saps què et vull dir?
0: Sí, jo m'imagino
1: com a experiència
0: també...
1: catàrtica és com...
0: Clar. Jo m'imagino també que ara mateix els concerts que has anat fent és com que ha sigut de descobriment pel públic, pot ser?
1: Pot ser, clar, és el primer any, o sigui, l'àlbum va sortir el novembre.
0: El novembre, clar.
1: Vull dir, no porta ni un any l'àlbum existint. Llavors, sí, clar, a cada lloc on he tocat a la Seu d'Urgell, per exemple, superlluny, saps? Mm-hmm. Superguai, o sigui, allà no em coneixia ningú.
0: I en format xulíssims. Jo vaig veure per les teves xarxes socials el de Mollà, va ser el Mollanès, un que vas fer també en un espai... Em sona que va ser pel Moianès. Bé, doncs ara l'estic liant, m'ho estic inventant. Ho he somiat!
1: No et preocupis. No sé, no hi caic ara. Ah, no, m'estàs dient Prats de Lluçanès.
0: Prats de Lluçanès, pel
1: sí,
0: Lluçanès,
1: sí,
0: és
1: sí,
0: veritat.
1: Sí, va ser Lluçanès. Sí, sí, sí, sí. Molt xulo va ser aquest concert, la veritat.
0: Sí, que havia sigut...
1: Era un cicle i estaven inaugurant un espai. Mm. Llavors era com una mena d'espai així com antic que estaven com ensana... No sé, o sigui, és que hi ha concerts com molt curiosos i molt guais de fer, sí.
0: Que bé. I què t'agrada que s'endugui al públic un cop t'ha descobert o després d'un concert d'anar a Elis? Què t'agradaria que s'endugués al públic?
1: Clar, o sigui, el missatge és una mica aquest, no? Que al final els humans, com que vivim en aquesta incessant estrès i productivitat setmanal, no? Llavors per mi, com els concerts són aquest espai on recordar com certs valors o certes coses que a vegades semblen que no siguin importants. O sigui, la música és com que tots el dia a dia n'escoltem moltíssima, en consumim moltíssima i li donem una importància molt mínima com a societat, no? Mm-hmm. Llavors, per mi, com els concerts és un espai on la paraula entra... O sigui, tu ets com la persona que està com transmetent aquesta paraula i el
0: com
1: públic la rep. Exacte. Mm-hmm. Llavors és com que per mi aquest missatge és molt important, com el de recordar certes coses que per mi trobo que són importants i que a vegades se'ns obliden, no?, en aquest frenetisme, mm-hmm, que és com, què és important a la vida, no? Pues celebrar les coses bones perquè pot ser que demà no hi sigui la persona que més t'estimes o inclús tu, no? Mm-hmm. Jo que sé, com que a vegades per mi els concerts i també els que m'impacten més com a públic són aquells que et remouen d'alguna manera, no? Mm-hmm. A vegades no estan com pel missatge en si, sinó pel que t'estan transmetent, no?
0: La interacció, no?, que pugui haver...
1: O la vibra que et generen com a artistes en, mm-hmm, a sobre l'escenari. Hi ha gent que emet com una energia i vibra, no? I per mi això és el que m'agradaria que s'enduguessin. Mm-hmm. Com aquesta pausa i com moment una mica...
0: La vibra de la Nara Ellis.
1: Eso.
0: Definitiva.
1: Totalment.
0: Que bé, que bé. Hem sentit ara dos cançons molt diferents... Mm. Tornem a la Bossa Nova.
1: Vale.
0: Què et sembla? Quina ens presentes ara?
1: Hi ha una altra cançó que està al disc, que és així una Bossa Nova, que es diu Moment.
0: Moment.
1: I que parla de que justament a vegades a la vida nosaltres, que cada ser humà té com els seus processos, no? I a vegades, bueno, això parla d'amor, però pots parlar d'amistat o el que sigui, que a vegades una persona està molt disponible...
0: Que l'amistat també és amor.
1: Exacte, totalment. I l'altre no hi és, llavors quan l'altre sí, l'altre ja ha passat pàgina, no? Vull dir que a vegades...
2: A sincronia, no?
1: Sí.
2: L'altra persona, i potser hi ha un moment més endavant que...
1: Exacte.
2: Em
1: sembla bastant paranoia com el fet de que hi hagi les dues persones que en diferents moments han estat disponibles, però en diferents moments, saps? Mm-hmm. Com que no ha sigut just en el precís instant. Doncs aquesta
0: cançó... No hi ha hagut
1: cançó,
0: una reciprocitat, no?
1: En el moment precís, mm-hmm, però les dues, en el seu camí, hi ha hagut un moment en el que sí que ho han estat, però no era el mateix moment en específic. Mm-hmm. Doncs aquesta cançó parla d'això.
0: Uau.
2: I això ho escoltarem en directe o serà...
0: No, aquesta la punxem,
2: sí?
0: No?
2: Vale.
0: Sí, merci.

0: doncs molt, molt bonica, molt així, no sé, a mi les teves cançons amb, i la para, el toc aquest de Bossa Nova transmet com guai, no sé, bon rotllo, bona energia i em relaxa també, he de dir, m'agrada molt. Bé, respecte a la gravació del disc, com va anar, com va ser, com l'experiència i...
1: Vale. Hi han cançons que jo tenia com composades des de fa temps i hi havia altres que les eren més recents, llavors quan vaig voler començar aquest projecte vaig pensar com referències a nivell d'estudi de sonoritat, no? Perquè cada estudi té una sonoritat molt diferent, i llavors vaig pensar en l'estudi que ara es diu Russonic, que està a la Bisbal de l'Empordà, que ho porten els germans Jordi i Emili Bosch, i res, vaig anar a gravar allà en diferents moments, i des de l'inici com que ens vam entendre moltíssim, perquè mai havíem treballat junts, van també entendre molt bé el que jo, la proposta que volia fer a nivell sonor, perquè clar, era com bossa nova electrònica, vull dir que realment no hi ha moltes referències, i per ells suposo que també era una mica repte o inclús sortir de la seva zona de confort, i res, ens vam entendre superbé, estic supercontenta d'haver gravat allà aquestes cançons. I bé, també va venir una amiga meva que es diu Clàudia, violinista, a fer una col·laboració amb la cançó de Somia, i bé, i entre totes vam gravar una miqueta tot i va ser superxulo, la veritat. L'experiència va ser, com al principi jo estava molt nerviosa perquè era com la primera vegada que gravava aquestes cançons, aquest projecte, però em van acollir superbé i em vaig sentir super a gust i supercontenta del procés.
0: Tinc un dubte respecte a... Clar, perquè sempre preguntem això, no?, del tema gravacions, estudis... Però com arribeu a trobar, a través d'algun músic, que ha gravat allò? O sigui, aquesta xarxa, o com descobrir... No ho sé, tinc curiositat, eh?
1: Clar, o sigui, dins del món dels músics hi ha comunicada xarxa i la gent pues, també xerra d'això, no?
0: Boca a orella...
1: Exacte. Però igualment hi ha una cosa màgica, per exemple, de Spotify, que són tres puntitos, que és... diu, mostra crèdits, i allà moltes vegades et surt el productor de la cançó, llavors quan a tu t'agrada una sonoritat vas allà i pots veure, a vegades el productor no és la mateixa persona que està a l'estudi de gravació, però tu també pots anar veient quina és la sonoritat que t'agrada, o preguntes en plan, aquesta persona amb qui va gravar, saps?
0: O directament al grup, o el que sigui també.
1: Exacte. Llavors des d'allà vas com veient una mica la sonoritat. I cap a on et vols apropar, doncs ja està, vas cap allà.
0: És que no sé, tenia curiositat, perquè...
1: Sí, sí.
2: Com veus el projecte futur?
1: Vale, doncs...
2: Hi ha noves... Si es pot avançar, eh?
1: I tant, i tant. Clar, nosaltres al concert hi ha cançons que ara estem tocant que no estan gravades. Llavors, el primer objectiu de cara al curs vinent és gravar algunes, que ens fa molta il·lusió. Ara, de fet, aquest juny estem treballant en dues cançons, les estem com refent i amb un productor que és amic nostre que també ens està donant un cop de mà. Llavors, això, tenim ganes de gravar cançons noves, seguir publicant cançons i seguir fent concerts i seguir com mantenint viu aquest projecte.
2: Que bé. A més, demà passat, dijous,
1: sí,
2: publicareu un remix d'una de les cançons que forma part del disc Més val que ho celebrem, i tenim la sort que podrem escoltar un trosset avui, però m'agradaria abans poder escoltar l'original perquè és molt especial, sí. Aquesta dins del disc.
1: Aquesta cançó és l'única en portuguès del disc, perquè em feia gràcia com fer bossa noves en català i fer una cançó en portuguès que no fos bossa nova. I aquesta cançó parla d'una experiència que jo tenia molt a Portugal, mirant paisatges així, o sigui, parla de quan mires una cosa molt bonica, com per exemple la muntanya, no? Una posta de sol, i de cop com que et quedes sense alè, saps? Com de lo bonic que és, i no necessites res més que mirar allò. Vull dir, és com aquella sensació com de pau i a la vegada com de...
0: Extasi.
1: Sí. Llavors, vai voando significa com ves-te volant, no? Perquè em dona la sensació com que te'n vas com volant, no?
2: Quan una et mena quedes... de meditació, no?
1: Sí, com que es para el temps i estàs allà com contemplant una cosa preciosa i ja, no hi ha res més. I aquesta cançó parla d'això.
2: Doncs... anem a escoltar Vai Voando.

0: Mira, això que sonava al final d'aquesta cançó...
1: Sí.
0: És un sinte modular, és una fricada que vam fer, per exemple, a l'estudi, abans que em parlàveu de l'estudi.
1: M'encanten les teves fricades.
0: Ja. O sigui, ara tot és com molt digital, però a vegades hi ha com sons que es poden fer analògicament. I clar, l'estudi era molt guai perquè ens dedicàvem a buscar aquests sons... No són presets d'una aplicació que es diuen plugins, però no és una cosa que ja està fet, sinó que és una màquina que segons com la configures hi ha uns sons i llavors estàs allà com buscant sons, no sé. Llavors hi ha molts detallets que...
1: Bueno, és que amb la música electrònica hi ha tot una moguda. Hi ha un instrument que es diu telerín, que va amb que no ho toques físicament, no? És, bueno, d'aquí podríem treure un altre programa, segurament. Algun dia convidarem algun del món de la música electrònica. Però, Mar, aquesta cançó que hem escoltat ara, com deia, demà passat surt un remix que l'escoltarem ara en primícia, que jo no l'he escoltat perquè m'has passat la cançó fa mitja hora. No
0: perquè volia que també ho escoltessis
1: llavors,
0: en primícia, Sara, òbviament.
1: Serà sorpresa per mi també. Com va sorgir la idea de fer un remix?
0: Vale, doncs, clar, la qüestió va ser que vam gravar l'àlbum i que després, clar, hi havia tants sons com electrònics i així... que jo vaig necessitar comptar amb una persona que fos una mica més... que estigués una mica més preparada a l'hora de dominar un programa que es diu Ableton i mogudes així com de catxarros, de màquines i així, perquè m'ajudés com a crear el directe, saps? Per no perdre segons quines sonoritats que volia mantenir del disc al directe. Perquè, clar, quan passes tots aquests sons, que avui en dia les cançons estan mega produïdes, al directe hi ha moltes coses que has de decidir mantenir o no, i és complicat a vegades com fer aquesta gestió. Llavors això, vaig comptar amb el Pau Vinyals, que és un noi que ens vam conèixer en un concurs musical i que em va molar molt el que feia, que a més ell també té un projecte que es diu Godot's Eye, d'aquí de Santa Perpètua de la Moguda. I bueno, que es dedica molt a fer com coses de electròniques i molt boges, la veritat. És un tio superinteressant. I bueno, que em va ajudar molt a muntar el directe. Llavors, clar, ell es va com ficar tant dins el món de l'àlbum i ell fa coses tan guais que va ser com, hosti, per què no fem com un remix d'una de les cançons? Perquè molaria molt també com mesclar com aquests dos llenguatges, ja que també ens hem trobat i tan intensivament per fer com això del directe, no? I llavors vam pensar que Vibe Wando seria una bona cançó per fer-la com a remix així més tecno. I tecno. Llavors surt el dijous a totes les plataformes.
1: Bueno, bueno.
0: I...
1: Bona hora, per començar amb tecno.
0: Ja, per l'estiu, no? També així com...
1: Doncs dijous a totes les plataformes. Que bé, que bé. I que bé aquestes trobades així fortuïtes d'això.
0: Sí,
1: exacte. També hauries de fer una cançó, de les trobades.
0: Sí, totalment. I no he dit que, bueno, el seu nom artístic és Sort.
1: Sort.
0: I ara començaré també a publicar més cosetes.
1: Que bé. Doncs anem a sentir una miqueta aquesta joia que han fet el Pau i la Mar.

0: Mare meva, Mar, ara m'han entrat ganes d'anar de festa. Què hem de fer ara?
1: Anar de festa.
0: Anar de festa.
1: És un dimarts, però es pot salvar ràpid, Sara.
0: Que bé, deies que és molt llarg el tema. Que
1: sí,
0: és...
1: crec que dura 5 minuts i 15 segons.
0: Wow.
1: Però bueno, el tecno ja té això, saps? Sí. Com moments més de chill, de cop peta, de cop no sé què.
0: Mm-hmm. Subidón.
1: Molt guai l'arranjament que ha fet el Pau, la veritat, del remix.
0: Que bé, que bé. Doncs, rapes... proper concert a l'1 de juliol, havies dit?
1: A Can Capablanca de Sabadell.
0: Can Capablanca,
1: i a partir de passat l'estiu anunciarem més concerts.
0: Que bé.
1: I amb moltes ganes d'encarar el següent curs, la veritat.
0: Que bé. Doncs, Marc, moltíssimes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Però voldríem acabar... És que m'ha quedat... ganes de més. Podem escoltar una altra cançó?
1: Sí.
0: Va, una altra per acabar, ja deixem...
2: Bueno, acabem de... tanquem una miqueta el programa i ja deixem sí. la cançó aquesta.
0: Sí, sí, mm-hmm. sí, sí. Quina posaries per acabar el programa?
1: Per acabar el programa crec que Finestra, perquè les altres són... Bueno, ja hem escoltat moltes i, bueno, potser hi ha algunes que són així un moment més íntim, però que si és final de temporada vostra, doncs Finestra, crec que pot quedar-li molt xuli. I res, també comentar que aquest any ha sigut, per ser el primer any, estem molt contentes de com ha anat el projecte, que hem tocat en diferents llocs, en banda, en solitari, i que tenim moltes ganes de seguir a tope i moltes ganes de que la gent que s'animi, doncs, que ens vingui a veure, que sempre és molt xulo veure gent, cares conegudes o no, i res, doncs...
0: Que bé, doncs així aquestes acabem. Ganes es les transmets amb aquesta cançó que escoltarem ara, però nosaltres també amb moltes ganes i molt contentes també de la temporada que hem fet, que ens acomiadem avui. Tornarem segurament al setembre, confirmarem, ja ens confirmaran, però que bé que ha passat per aquí, hosti, grups, cantants, projectes molt xulos, i seguirem des del programa pues, intentant donar veu i donar a conèixer, sobretot veus i música de proximitat. Mm. Música d'autor,
1: ni a més de la que ens pensem,
0: I tant que sí, bueno...
1: I costa molt tenir visibilitat sí. i hi ha molta gent fent coses molt guais.
0: De fet,
2: suposo que perquè, clar, tot l'altre és com absorbeix, no?
1: Totalment.
2: Al final la música més comercial sigui més... Mm. Però al final absorbeix i et desvia una mica de tot el que tens al voltant.
0: I que és molt bo, i que val la pena, i apostarem sempre des del programa... anem a escoltar Finestres, sí. Us enviem un petonàs, la Lídia i jo.
1: I jo també.
0: I a una altra persona molt important del programa.
2: Sí. El nostre tècnic, el Jordi, que fa que els nostres errors,
0: que no són pocs,
2: semblin menys.
0: Moltes gràcies i molt bon estiu a tothom. Us deixem amb Finestres.
2: Sí.
0: Bona nit.
2: Bona nit.

0: Són les 6.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: Ripollet Ràdio.

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

Gabon, d'enri, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts, Jazz Women and Jazzmen, del Camps de Cotó. Bé, com sempre, i abans que res, recordatori el nostre papicifo que està ahir al cel, fent-nos nostres aquella frase seva, ell la deia en castellà, nosaltres la diem en català, i sempre recordant la mateixa al seu honor. I així, per això us dic, benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. I això que escoltes, això que estàs escoltant, ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis, aquests petits estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo més a tots, us recordo que el Camps de Cotó és un programa, és un espai que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com són, per exemple, el Spotify o el e-books. A part, el trobareu d'altres, però els més coneguts són aquests, el Spotify o l'e-books. I, a més, us recordo que teniu aquesta altra adreça important per vosaltres, aquesta és www.andreujazz.com. Què és això? Doncs això és una petita àrea, diguem, un petit blog molt senzillet, doncs on trobareu diversos enllaços per anar doncs, a novetats, festivals, biografies, etc, etc, etc. I també tots els nostres programes anteriors, com sempre. Així, doncs, si us ve de gust, www.andreujazz.com i una miqueta més al nostre costat.

Doncs vinga, avui comencem el nostre espai dient que comencem a l'espai Tristos, perquè fem un espai homenatge a una de les grans llegendes que tot just ens acaba de deixar. Per tant, avui aquest especial monogràfic amb homenatge a una llegenda del jazz que tot just ara, només sentiu les primeres notes, m'imagino que molts de vosaltres sabreu qui és. Per tant, repeteixo, bon programa i bon jazz. L'espai d'aquesta nit comença així.

Doncs sí, molt tristos, perquè aquest passat dissabte, dissabte-diumenge, si no recordem malament, crec que era dissabte concretament, ens va abandonar... No, perdoneu, perdoneu, aquest passat dilluns, aquest passat dilluns, 25 de maig, ens va abandonar la última llegenda viva que ens quedava. I quan parlem de llegendes estem parlant d'algú molt gran, algú molt significatiu, i per això estem tristos. Ell és, ni més ni menys, que el gran, l'inigualable, un dels cinc millors saxotenors de tota la història, sí, el nostre estimat Sonny Rollins.

Sí, i tristos perquè Theodore Walter Sonny Rollins, aquest home nascut al setembre de 1930 i que ens va abandonar, com us he dit, aquest 25 de maig del 2026, ell va néixer a Woodstock, a Nova York, doncs era una d'aquestes últimes grans llegendes de la història del jazz que ens quedaven vives. Home que ens coneixem molts de nosaltres, els que hem estat comunicadors durant molts anys, doncs moltíssimes de la seva trajectòria, i en aquesta ocasió el que farem serà rendir-li un homenatge gran. Ja sabeu que el Camps de Cotó no ho fa, aquests grans monstres que ens abandonen, no fa només un programa, sinó que hi hauran en principi dos, tres programes dedicats a aquest homenatge. Això sí, vindran un avui, acaba de morir fa escassament una setmana, i els altres aniran venint paulatinament. Doncs bé, el gran Sonny Rollins ens acaba de deixar, el coneixíem tots, la seva presència, diria jo, l'altre dia parlava amb un amic, i aquesta tristesa ve donada per aquesta gran presència que tenia Sonny Rollins quan tocava. Era com quan entra una persona dins del local i dius, hosti, i tothom tomba la cara per veure la persona, aquesta gran personalitat. El seu, a més, sentit de l'humor a l'hora de tocar, la seva tècnica brillant, agafant l'herència més primitiva d'un dels seus estimats, com Coleman Hawkins, d'ell va agafar-hi el volum, la potència, la rotunditat, i després va assimilar perfectament el llenguatge del pare del saxo tenor bebop, com va ser Dexter Gordon. I d'aquí va començar a néixer, va començar a treballar aquest músic impressionant, un dels grans gegants de tota la història. Nosaltres el que farem avui és fer, doncs, biografia a través d'història i biografia a través de música, explicant, doncs, breus apunts de la seva carrera i recollint. Aquesta setmana hem intentat cercar entre vinils i d'altres coses, doncs, el millor que tenim nosaltres personalment de Sonny Rollins per oferir-ho a tots vosaltres. Aquí l'estem sentint amb aquest Manhattan i jo crec que el nostre estimat Sonny es mereix, com no, sent una llegenda comparable, ja ho sabeu, als Parker, als Coltrane, etc, etc, als Gordon, un d'aquests grans Getz, el millor saxofonista blanc de la història, un d'aquests grans saxofonistes tenors, mereix, pues, que fem el que farem tot just ara. Abans de començar aquest viatge a través de la seva carrera, doncs ell, si alguna cosa va posar sempre, va ser tot el cos i tota la seva ànima, tot el seu body and soul. I anem a recordar aquest tema a saxo sol del nostre estimat Sonny Rollins i aquesta magistral versió del Body and Soul.

Perdeu, quina meravella, quina manera d'improvisar, sempre patint la seva força, la seva virilitat, també sempre patint el seu gran sentit de l'humor. I aquesta gran inventiva, músic poc previsible, veureu la seva evolució durant aquests programes com és absolutament de traca, diguem-ho així en llenguatge popular. Ja hem fet moltes vegades especials de Sonny Rollins. Molts de vosaltres ja sabeu quan va marxar, i arribarà el seu moment que us ho explicaré, quan es va marxar al plon de Williamsburg. Allí es va quedar pràcticament 2 anys fins que es va trobar, fins que va trobar el Sonny Rollins que ell volia, fins que va trobar aquesta manera de dir les coses com ell sempre estava cercant. Per Sonny Rollins la seva obligació era superar una nota darrere una altra, era sempre que la nota següent encara fos millor. Sempre tenia aquest repte, aquest gran hàndicap pesant a les seves esquenes. I la veritat, avui torno a repetir, tristos, perquè se'ns va l'últim de les nostres llegendes. Com els nens petits tenen les seves col·leccions, molts de cromos d'alguns de futbolistes o d'herois de la televisió o de pel·lícules Disney, doncs jo tenia ahir a Sonny Rollins amb el meu cromo com dintre d'un dels grans, i ahir estava. Però la sort és que podrà continuar estant amb nosaltres molts anys, perquè ens va deixar un llegat impressionant. Anem a començar a repassar-lo, i començarem amb quan aquest jovenet senyor tenia tan sols 19 anyets, i ell va començar amb una orquestra allà al gener del 49 amb l'orquestra del senyor Babs González. Sí, senyors, ahir va estar fins que troba a un bon amic, que és el que primer que comença a parlar-ne d'ell i el llença, diguem-ho d'aquesta manera, a la fama, que és ni menys ni menys que el pare del trombó bebop. Sí, senyors, el senyor Jay Johnson. Doncs, per tant, avui, després d'aquesta introducció una mica més llarga, una mica més especial, degut a la importància i lo gran que ha estat Sonny Rollins, per, no tan sols per mi, sinó per tots vosaltres, aquesta, fet una miqueta, hem parlat una miqueta més, però començarem amb l'audició i ens anirem al primers 2 temes escollits, de, torno a repetir, de tot el que tenim de Sonny Rollins, que és bastant, gràcies a Déu. I ens anirem a Nova York un dia tal com l'11 de maig de 1949, o sigui, només 19 anyets, i aquest senyor corre la seva primera aventura al costat de Jay Johnson. Jay, el trombó, el propi Rollins, el tenor, John Lewis, un altre gran mestre, al piano, Jim Ramey, al contrabaix, un altre gran, i, com diria el meu amic Enric Heredia, Shadow Wilson, aquest triple guau a la bateria. Ens quedarem amb ells i ens quedarem amb 2 temes, són 2 temes curtets, un tema que du per títol Golf Square i un altre tema que du per títol Be Jay. Per tant, Nova York, 11 de maig de 1949, aquí comencem la nostra aventura dedicada al gran gegant Sonny Rollins.

Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.

perquè, bueno, altres casualitats, diguem-ho així, a la seva vida van impedir que ell tingués una progressió tan ascendent, però que era un gran músic i era molt amic de Sonny Rollins, i per això amb aquest de quota que estem sentint per aquí darrere ens acompanyarà amb tots els fondos amb aquest programa. Doncs bé, hem sentit aquí la primera interpretació de Sonny Rollins amb 19 anyets al costat de J.J. Johnson al trombó, de John Lewis al piano, de Gene Ramey, no es confondem amb Jimmy Rainey, no, Gene Ramey al contrabaix i Shadow Wilson a la bateria. Repeteixo, Nova York, 11 de maig de 1949, els dos temes sensacionals, Gough Square i B.J. I deixeu-me que posi la postilla amb aquest últim tema, B.J., a part del solo de Rollins, que, si us fixeu, tenia ja molt clar, tothom, després de Parker, havia de sonar com Parker. Tothom, pianistes, trompetistes, saxofonistes, alts, tenors, el que fos, tothom va acabar sonant a Parker i va tindre que aprendre el llenguatge del nostre estimat Bird. I bé, ja heu vist que aquí el tenia absolutament controlat. Ell, Sonny Rollins, ja sabia de què anava aquesta gran aventura moderna de Parker, però quan el seu so, podríem dir la seva màquina, el seu fraseig, i doncs tenia un tant encara molt arrelada a aquesta hegemònica i històrica institució anomenada Coleman Hawkins. Això va anar canviant amb el temps, ja ho veureu, i ens anem a una altra sessió. Hi ha que dir que ell, durant aquell maig del 49, continua gravant, enregistrant amb J.J. Johnson i amb un grup que en aquest moment canvia, on es diu J.J. Johnson Boppers, també ho hem sentit aquí al nostre programa, i és precisament on coneix a un gran amic com va estar Kenny Dorham a la trompeta, i algú que seria essencial, un company que seria essencial conjuntament amb Sonny Rollins per la història del jazz, això vindrà més endavant, que és més ni menys que Papi Max Roach a la bateria. Doncs molt bé. Ell va continuar un temps aquí, hasta que el dia 9 d'agost del 49, tan sols un mes, bueno, un parell de mesos després, coneix aquí a Bud Powell i s'apunta i el crida i li diu vine cap aquí, i apareix amb aquesta formació que en aquells moments s'anomenava Bud Powell's and the Modernists. I ahir estaven una llegenda de la trompeta que li han fet molts especials, que malauradament se'n va anar massa ràpid, com era el gran Fats, sí, el Gordo Navarro, Fats Navarro, a la trompeta. Ahir al costat estava de Sonny Rollins, ni més ni menys que el pare del piano Bob, com no, Bud Powell al piano, Tommy Potter al contrabaix i Roy Haynes, sí senyors, Roy Haynes a la bateria. Això ho van enregistrar tots ells, aquesta sessió amb aquest meravellós Amazing Bud Powell, que trobareu aquests temes amb aquell altre, The Fabulous, Fats Navarro, amb diverses edicions que s'han reeditat perquè són enregistraments històrics, i on ressaltaven un concretament, que era aquest Bouncing with Bud. Doncs bé, ells van enregistrar, entre d'altres, aquest tema, aquest Bouncing with Bud, i aquest altre tema del carrer 52, aquest 52 Street Theme del senyor Parker. Enregistraven aquests dos temes de manera brillant. O sigui, anem a veure aquí a Sonny Rollins en companyia de dos gegants com Bud Powell i Fats Navarro, Powell al piano, Navarro a la trompeta, i com ja començava a haver certa i important evolució dintre de tot el que ens volia explicar i ens ha explicat durant tota la seva vida el nostre estimat Sonny Rollins. Aquí dos mostres, aquest Bouncing with Bud i aquest tema del carrer 52, aquests dos clàssics. Som-hi!

Ray Sean Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Ray Sean Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

Mare de Déu, quina, quins dos temes i quina sessió històrica. Increïble. I aquest tema del carrer 52 escrit pel nostre estimat Thelonious Monk, encara que moltes vegades alguns, jo principalment em passava, ara ja no em passa tant, lògicament després de tants anys no em passa tant, però alguns li donem l'autoria a Dizzy, perquè Dizzy Gillespie va ser el primer, el que va enregistrar això al febrer del 46 amb aquest títol, i va ser ell el primer al costat de Bird, els que van enregistrar el tema per primera vegada. De tota manera, Monk li va posar un tema anterior que es deia Nameless, i bé, per ell, inclús per Monk, en una entrevista que li va fer Leonard Fader, va dir que aquest era el tema que amb ell li representava, o que ho va composar així perquè era el que volia dir, o era la síntesi més clara de lo que era el bebop. Doncs bé, fet aquest comentari, als quals moltes vegades no puc evitar, per posar-vos en situació, ahir estaven amb aquesta sessió esplèndids, com no, el nostre estimat Fats Navarro, que tot i a passar de la seva potència, la potència, la gran potència que tenia, era un estilista de la trompeta, finíssima, a més, a l'hora de trucar, ja ho heu vist. Sonny Rollins, que ahir ha començat a dir coses, ho heu vist amb aquest Bouncing with Boot, o sigui, votant amb Bud Powell, o vivint el moment amb Bud Powell. Doncs ja hem vist que ja anava desenvolupant més coses, poquet a poquet es anava, per tant, sembla una miqueta més d'aquesta herència de Coleman Hawkins, i bé, Bud Powell, què dir del solo de piano que feia precisament amb el Bouncing with Boot i després amb aquest tema del carrer 52. Tommy Potter estava al contrabaix i Ray Haynes a la bateria. Recordem el 9 d'agost de 1949, dintre d'aquesta històrics enregistraments als War Studios de Nova York, que van aparèixer després pel segell Blue Note, ja ho sabeu, s'han reeditat moltíssimes, moltíssimes vegades, i veiem un Sonny Rollins en plena evolució, rodejant-se dels grans. Ja heu vist amb els personatges amb els quals ha començat o hem començat la nostra sessió, primer Jai Jai, després Fats Navarro, després Bud Powell. Bé, i molt aviat, aquí va fer una transició de les típiques de Rollins, va marxar durant un temps, va desaparèixer una mica del mapa i apareix de nou dos anys o un any i mig després. Apareix, i amb qui? És quan ell es troba per primer cop amb Miles Davis i el seu sextet. Això passava l'any 1951. Sonny Rollins només tenia apenas 21 anys. Ahir va conèixer, entre d'altres, a Benny Green, que estava al trombó, John Lewis, que continuava, ja havia estat amb ell, Percy Heath el coneix, i Roy Haynes, que també havia estat amb ell amb els altres temes, amb el tema al costat de Bud Powell. Doncs ahir, entre uns i altres, apareix i és la primera vegada que es converteix, o millor dit, la primera vegada que coneix a Miles Davis, amb qui va tenir unes associacions brillants durant tota aquesta època. Però nosaltres marxarem ara amb el moment on Sonny Rollins lidera per primer cop el seu quartet. I això va passar el 17 de desembre de 1951. Ell ja com a líder, amb aquesta formació. Atenció, al costat de Rollins, el tenor, està Kenny Drew al piano, Percy Heath al contrabaix i, sí, ni més ni menys, Harblicky a la bateria. Amb uns enregistraments que canvien molt, comença a explorar també, ell vol explorar el món de la balada, del tema lent, i en surt una meravella dintre d'uns estudis que es deien Apex Studios, en surten unes meravelles com aquests temes que he escollit per vosaltres, el Time on My Hands, el temps a les meves mans, el clàssic Slow Boat to China, que Coleman Hawkins havia fet la seva versió esplèndida també, i un altre tema que du per títol Scoops. Pues això apareix, torno a repetir, el 17 de desembre del 51, és quan Sonny Rollins comença com a líder, per fi, liderant el seu quartet, i sona així: Time on My Hands, Slow Boat to China, i aquest Scoops, el gran Rollins, ara més íntim, anem a sentir-lo.

Bé, amb aquest últim tema hem vist el sentit de l'humor que parlàvem al principi de Sonny Rollins. Jo sempre dic aquest, li dic al meu amic Enrique, li dic aquest efecte mosquito, aquesta percussió que feia amb una sèrie de notes, totes elles en riff, així atacant, punyents, i aquest sentit de l'humor sempre especial de Sonny Rollins amb la seva manera de tocar, i després més endavant capaç de fer una cita a qualsevol moment de qualsevol altre tema a una tonalitat diferent, bueno, una autèntica bèstia. I aquí hem vist també, no vull oblidar també d'aquest últim tema, li ha deixat només un coro d'aquest blues clàssic de 12 compassos, però només li ha deixat un corus a Kenny Drew, quin gran pianista, i aquí ho hem vist. O bé com tancava el tema amb aquests quatre esplèndids, amb Harry Blakey, estaven fent aquests fours, i entre tots dos, i era absolutament magnífic. Ja Sonny Rollins, que si us fixeu la diferència d'aquesta audició amb el Time on My Hands, continuem veient un Sonny Rollins, ell encara agafat, si més no, a les mans encara una mica massa, potser, de Colin Hawkins, perquè aquesta era la seva obsessió, modernitzar tant com pogués lo de Parker i lo de Hawkins amb un únic missatge que fos el personal, el d'ell, el de Sonny Rollins, i de fet ho va aconseguir, i ho va aconseguir, com ja sabem, de manera sobrada. Però amb el primer tema potser veiem encara bastant d'aquesta herència, i fixeu-vos com amb el segon slow, aquest slow boat, slow what to China, ara ho he dit bé, doncs a temps mig com se sentia més còmode, i amb aquests cops, amb aquest blues, doncs sobretot amb les referències clares a Parker, com bon seguidor de la gran llegenda de Kansas City, doncs com se sent encara més relaxat i pot anar modificant, ja heu vist com anava modificant una mica el seu fraseig i amb coses encara més inventives i més importants. I això estava passant el 17 de desembre de 1951, recordem que Kenny Drew al piano acompanyant-lo, Percy Heath al contrabanys, un del germà, per cert, de qui està, ens està acompanyant per cradera del nostre estimat Jimmy Heath, i Harry Blakey a la bateria. 17 de desembre de 1951. I de mentre hi ha un altre moment amb la discografia de Rollins que no apareix en lloc que sapiguem, pot ser que se m'hagi passat, crec que no, no apareix en lloc fins a l'any 53, o sigui que hem marxat de pràcticament un any i mig després, pràcticament de res, 17 de desembre del 51, el 52 se'l, en principi jo no tinc anotat que hi hagi cap enregistrament, però ja durant aquest any, un any després, concretament al gener del 53, torna a estar amb Miles Davis, amb un enregistrament que no escoltarem, l'hem posat moltes vegades, però que sí cal ressaltar dintre la biografia de, del nostre estimat Sonny Rollins, que és quan toca amb Charlie Parker, que en aquell moment tenia uns problemes impressionants durant aquells mesos Parker, i el bo de Miles li diu, vine cap aquí, anem a enregistrar. Tenia gran passió, ja ho sabeu, Miles, per Bert. Va ser Bert el que li va donar l'oportunitat, i com no, mai Miles podia abandonar el seu amic. I ahir estava amb uns mesos Bert bastant fotudet, i ahir toca Charlie Parker, això sí, amb el sobrenom de Charlie Chan, per temes contractuals que ja hem explicat moltes vegades, i allí està precisament, us ho dic perquè si us interessa, ahir us trobareu aquest, aquesta col·laboració, va existir aquesta col·laboració amb Charlie Parker, al costat també estava en Walter Bishop, Percy Heath i Philly Joe Jones també a la bateria. Però nosaltres ens anirem encara una miqueta més tard, no ens quedarem, fem aquesta menció amb Parker, no ens quedarem amb aquest tema, sinó que anirem en un moment crucial. Hi ha un canvi en la manera de parlar de Sonny Rollins, ja, la manera de tocar, amb l'elecció a més que fa, que podia, pot semblar un tant estranya, però Sonny Rollins s'ajunta amb el Modern Jazz Quartet, sí, sí, i aquestes coses que estava buscant, sobretot amb temes més lents, ja veureu quin canvi del Time on My Hands que sentíem abans al In a Sentimental Mood que sentireu ara. Per tant, Sonny Rollins, el dia 7 d'octubre del 53, s'ajunta amb els amics del Modern Jazz Quartet. En aquell moment no estava Connie Kay, estava Kenny Clark a la bateria, però hi estan Sonny Rollins al tenor, Milt Jackson al vibrafon, John Lewis al piano, Percy Heath al contrabaix, i en aquesta ocasió els primers Modern Jazz Quartet amb el gran Kenny Clark, sí senyors, pare de la bateria Bob, a la bateria. New York, 7 d'octubre de 1953. I ens quedarem amb dos preciositats, atenció, el tema
In a Sentimental Mood, veureu la diferència amb l'altra balada. Fixeu-vos, ja la cosa pren forma com la pastelina. Ahí ja tenim lent, tocant lent amb una balada, els Rollins que ja després aniríem coneixent al llarg dels anys. I un altre tema que du per títol No Mou. Per tant, un trosset d'història, 7 d'octubre, amb els Modern Jazz Quartet, amb aquesta meravella de disc per la Casa Prestige. I ahí ja estarem, In a Sentimental Mood i No Mou. Aquesta nit dedicada a aquesta gran llegenda, el meu estimat Sonny Rollins.

Blue Sounds és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blue Sounds, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.bluekiosounds.com.

Carai, eh? I comencem a veure diferències, eh? Anem veient com poc a poc, sobretot amb aquest innocentiment, el meu tema molt difícil, el tema del nostre lloc, tema dificilíssim, segons he llegit i segons m'han comentat d'improvisar, el seu pont és d'un canvi brutal. Deien que moltes cantants fins i tot es quedaven alguna vegada fòniques a l'intentar modular aquesta diferència que existeix ahí al mig. Doncs bé, ell aquí fa una versió ja molt més personal, més íntima. Encara no està apartat del tot, perquè, ja sabeu, ningú mai més s'apartaria de Parker, lògicament, ho hem vist amb el No Mou, però sí que anem veient aquestes gotes de la seva gran personalitat. Aquí ja tenim a un Sonny Rollins cada vegada, pas a pas, agafant doncs una mica més de, jo diria, idiosincràsia musical, d'una manera més rutilant, acceptant i veient i tocant amb tots els grans que li proposaven i amb tots els grans que anaven apareixent a la seva vida. I en aquesta ocasió pues, ha estat ni més ni menys que amb els reis de l'elegància, perquè fixeu-vos a quins dos solos. Els dos solos, el de John Lewis al piano i el de Mill Jackson al vibrafon, eren amb, com es diu, pajarita i corbata i frac, amb aquesta elegància característica del seu classicisme i aquesta tercera corrent que ells portaven com ningú. Van ser uns altres genis de la història del jazz, aquests homes que van saber quasi fer aquest vincle entre a vegades el jazz i diríem una miqueta més, a vegades fins i tot aquesta certa tradició de càmera i clàssica a la qual atesorava sobretot John Lewis a les seves mans, que era un pianista extraordinari i bé, fora de tota discussió. I ahir, doncs, sembla que Sonny Rollins se sentia doncs còmode, ben acompanyat i, la veritat, diríem així, un castellanisme molt suelto, molt àgil a l'hora de dir les seves idees. Però arribaria un altre moment, si això passava el 7 d'octubre de 1953, doncs ni més ni menys que al mateix any, el 13 de novembre del 53, vindria la prova de foc, la gran prova de foc. I és que amb qui presenta Sonny Rollins amb un enregistrament seu? Doncs el jefe, un dels grans jefes del piano. No el jefe de com posen els llibres, atenció, no era el pare del piano Bob. No. Thelonious Monk era molt més que això. Ell va estar present amb la creació del Bob, però Monk anava molt més enllà. El pare del piano Bob, jo us ho dic sempre i us ho explico i aprofito avui aquesta ocasió, era el que hem sentit abans, recordeu, Bud Powell. Aquest era el pare del piano Bebop, per excel·lència. I Bebop anava un punt més enllà. Era el gran gurú, el gran creador, el més expressionista del moment. I Thelonious Monk i el seu quintet fan aquest featuring Sonny Rollins, aquesta presentació de Sonny Rollins al costat del gran Monk. Allí, amb aquella formació, hi corrien, entre d'altres, pues, Julie Watkins, el French Horn, el senyor Percy Heath, el contrabaix, nou, i Willie Jones a la bateria. Això passava un dia tal com el 13 de novembre de 1953 i la veritat que el repte l'agafa Sonny Rollins i diu sí, doncs ara ho veuràs. Entén i ja us veureu, us quedareu acollonits. Fixeu-vos la diferència de quina manera parla dintre del món monquià la bèstia d'aquest saxofonista tenor com Sonny Rollins. Dos temes, el tema que du per títol Let's Call This, tema del propi Monk, i aquest Think of One, els dos temes de Monk, i ja veureu quina diferència més notable i com s'adapta al bo de Rollins, com s'adapta al llenguatge monquià. Som-hi, Let's Go This, Think of One, aquí Sonny Rollins amb Monk, ni més ni menys, i els seus col·legues.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el jazz. Em posa dels nervis. Així que el jazz patí.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de síncopes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com

Caram, eh? Quina presentació, la de Thelonious. Quina manera de presentar Sonny Rollins. I no va decepcionar, ja ho heu vist. No va decepcionar. Anava creixent. Sonny Rollins era com una planta que en aquests inicis anava cada vegada que anava passant un mes, un altre, anava creixent, anava fluint, anava acoplant noves coses, nous fonaments. I aquí dintre d'aquests dos temes, aquest tema Let's Call This i aquest altre tema que hem escoltat, el segon, que porta per títol Thing of One, doncs aquests temes es van presentar per primer cop amb aquest enregistrament. Sí, sí, es van enregistrar per primer cop el 13 de novembre de 1953 i el primer solista a interpretar aquests dos temes va ser, doncs, 6 anys, Sonny Rollins. Jo crec que Thelonious tenia bastanta confiança en aquest xaval que prometia i ahir ho va demostrar. Els dos temes són, no són en aquest cas un blues, que, o sigui, que ja sabeu que a Monk li encantava, sinó que són dos temes amb una progressió d'acords, diríem, dintre del jazz tradicional, 32 compassos, aquestes estructures ABA, bé, i el primer dels temes amb una progressió d'acords bastant similar al Honeysuckle Rose. Jo crec que alguns de vosaltres us ho ha recordat i, com us deia, estrenat per primer cop amb aquest àlbum que nosaltres hem repassat amb Sonny Rollins. I el segon, Thing of One, doncs també es va enregistrar el mateix dia, s'estrena el mateix dia. És un tema que després va sortir amb una versió molt bona, amb un àlbum després per Columbia que es deia Criss Cross, excepcional. I a vegades ens confonem amb Monk, és bastant comú, els que comenceu amb Monk, no us preocupeu, això passa i ens passa tot. A vegades ens confonem amb els noms dels temes perquè hi ha unes similituds realment a vegades difícils de a vegades separar i ens pot crear la confusió, perquè hem vist que la tonada del tema d'aquest Thing of One doncs ens estava, a mi almenys, em dona la sensació que estava escoltant el tema, precisament, Thelonious. És molt similar a aquesta composició, i insisteix molt, torno a dir-ho, insisteixo, millor dit, molt, en que hi ha bastanta similitud entre aquest Thing of One i el tema Thelonious, que composició, els dos, del nostre estimat Monk. Vaya passada, no? Quina manera de presentar aquí el senyor Monk, aquest jove Sonny Rollins, que amb els seus, avui estem veient, amb el seu primer programa, aquests inicis espectaculars. No oblidem, ahir estava amb Monk, amb Percy Heath, amb Willie Jones, amb Julius Watkins, amb alguns temes, no en tots, en companyia de Thelonious Monk. 13 de novembre de 1953. Cal dir que el 54 entremig se'n va amb un bon amic, també com seria el senyor, el trompetista Art Farmer, i allí coneix ni més ni menys el senyor Horace Silver, amb qui després, tan sols, us estic parlant, això va ser el 20 de gener de 1954, doncs 9 dies després, precisament d'aquesta sessió amb el gran i elegant trompetista Art Farmer, doncs s'enregistra el que ha passat a ser, diríem, un d'aquests àlbums imprescindibles, un d'aquests àlbums històrics, com és aquest Miles Davis and the Modern Jazz Giants. Ahir està, aquí el sentirem per primer cop amb Miles, i com hem dit ja el va conèixer el 51, ja tenien certa amistat, i Miles es va enamorar de dos temes que va portar sempre amb ell, com eren el Hairgin, que si llegim al revés vol dir Nigèria, i el tema Oleo, dos composicions precisament de Sonny Rollins. Doncs bé, el que farem serà tornar a escoltar, reviure aquest moment històric que l'hem reviscut durant 25 anys alguna que altra vegada, i avui pues fent aquest homenatge que es mereixen al nostre Sonny Rollins, tornarem a escoltar el Hairgin i el Oleo, aquestes dues inolvidables versions que van aparèixer amb aquest Miles Davis and the Modern Jazz Giant. Molts de vosaltres aquesta versió en CD us surt al Bach's Groove, que és on hi ha la popular sessió que diuen que Thelonious i Miles van acabar les mans, i no és cert, però bueno, ahir ens quedarem, nosaltres ens quedarem el 29 de juny de 1954 i al costat de Miles a la trompeta i de Rollins al tenor, Horace Silver, ara sí, toca amb Horace Silver al piano, el rei del piano hard bop per excel·lència, Percy Heath al contrabaix i Kenny Clarke a la bateria. I
els dos composicions, grans composicions de Sonny Rollins, i que amb el temps Miles Davis les va fer seves, com són aquest fabulós Hair Again i aquest meravellós Oleo. Som Nemi.

Quina meravella, eh? Moment històric, moment on no tan sols s'estrenaven aquests dos temes, es presentaven aquests dos temes, sinó un altre, també, crec que no us ho he dit a l'inici, una altra composició del nostre estimat Sonny Rollins, com el Doxy. Recordem, no hem posat el Doxy, hem volgut sentir Airgin i Oleo, són qüestions de primera de temps, i segona perquè Doxy fa molt pocs programes parlant d'un especial, doncs vam posar-lo precisament a aquesta versió d'aquest mateix disc. I ahir estàvem, se'n presentaven tres, això sí, Airgin, Oleo i Doxy, era el tema que aquí avui no hem escoltat d'aquesta mateixa sessió, i tots ells es presentaven doncs amb aquest format que aquí estàvem escoltant, i amb aquestes dues versions del disc de Miles Davis, que bé, era, torno a dir-ho, dos dels temes que més li encantaven, composicions, igual que Doxy, igual que Doxy, tant Heirigin com Oleo, ell sempre les portava a sobre d'ell, eren dos temes que li van encantar, i els van estrenar, com us dic, aquest dia. Després Miles va fer altres enregistraments històrics, sobretot una versió del Heirigin que apareix al 1956, recordem, del seu àlbum Cooking with the Miles Davis Quintet, i també recordem una fenomenal versió que va fer el nostre estimat guitarrista Wes Montgomery, que va fer una versió al 60 amb aquell gran àlbum The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery, també fa una versió extraordinària. I Oleo, aquesta composició que no deixa de portar aquesta mateixa progressió d'acords que del Eagle Rhythm, ja sabeu aquest Rhythm Changes que en deien, o contrafacte en diuen uns altres, utilitzar aquestes harmonies i crear el tema, doncs és una altra meravella del hard bop, una altra composició de Rollins que es va encetar aquest mateix dia amb aquest mateix àlbum. I després, precisament, Miles, ja que fem una mica d'història, doncs Miles la va tornar a recollir el 56, però en aquesta ocasió amb John Coltrane, el saxo tenor, amb el seu segon quintet, amb aquell altre fenomenal àlbum, aquell Relaxing. Recordeu? Doncs vaya tros d'història que hem repassat. I seguim repassant, això sí, història. Miles Davis, trompeta, Sonny Rollins, tenor, Ori Silver, al piano, Percy Heath, al contrabaix, Kenny Clark, a la bateria, els Van Gelder, amb aquesta ocasió estudio, Hackensack, a New Jersey, el 29 de juny de 1954. I entre mitges, Sonny Rollins, aquell any 54, coneix a un altre home important, com seria el gran, grandíssim trompetista Kenny Dorham, per cert, en una sessió on està Kenny Dorham i un altre oblidat pianista, reivindico des d'aquí, a Helmut Hope. Helmut Hope, sí, ahir es van conèixer Sonny Rollins, Helmut Hope i Kenny Dorham. Bueno, ells ja es coneixien, però ahir van enregistrar per primer cop. I nosaltres fem el salt d'aquest Bass Groove a un dels moments més importants de la història, no tan sols de Sonny Rollins, sinó del jazz en general. Perquè s'embarca amb un dels grups que són absoluta llegenda. Alguns diuen que és el grup per antonomàcia del hard bop. Jo diria que eren algo més especial. Eren com aquelles formacions amb Benny Golson, recordeu aquell jazzet que era difícil d'ubicar. Pues jo penso que Clifford Brown i Max Roach, amb el seu quintet, doncs eren difícils d'ubicar, perquè era música d'una altra galàxia. Algo nou, algo modern, algo que, si bé seguia aquesta línia hard bopper ja creada per grans i mítics com Ori Silver, sobretot, i Garblick, i per una banda, doncs trencava línies, sent algú, jo diria, encara molt més profund, molt més intel·lectual, cosa que faria que Miles, també amb el seu segon quintet, anés per camins bastant similars als que anaven Clifford Brown i el senyor Max Roach. Per tant, comença aquesta aventura al costat de Clifford i al costat de Max Roach, gran amic de Sonny Rollins, i ens trobem a l'any 14 de gener de 1956, i al costat de Clifford Brown, el trompetista, un dels 5 millors de la història del jazz, per no dir entre els 3 millors de la història del jazz. Per mi, un autèntic gegant. Almenys, per mi, sí, un gran gegant. Clifford Brown a la trompeta, Sonny Rollins al tenor, com hem dit, Ricky Powell al piano. Recordeu que Clifford i Ricky, desgraciadament, van morir uns anys després amb un accident de cotxe.
Després marxa, no, després no, durant, en vida encara, de Clifford Brown. Sonny Rollins va marxar, ja ho sabeu, ve a Harold Land, però bueno, això serà més tard. Ens quedem amb aquesta formació: Clifford a la trompeta, Sonny Rollins, que s'enganxa amb aquest quintet de Clifford i Max Roach, i Ricky Powell, com hem dit, al piano, George Morrow, per cert, germà de Bud Powell, Ricky Powell al piano, George Morrow contrabaix i el propi Max Roach a la bateria. Bé, em quedo en dos temes i l'obra mestra, una d'aquelles obres mestres que a mi em van impressionar tant la primera vegada que el vaig sentir, que va ser, la primera, és un tema que originalment es deia Junior's Arrival, però que nosaltres el tenim més conegut com Steve Lightly, Steve Lightly, un tema amb un swing molt maco, temps mig, ja ho veureu, i la gran obra mestra, com amb l'arranjament propi de Clifford, com és la versió, la gran versió, enregistrament històric, i ja veureu quin nivell de tots. Sonny Clifford, del What is this thing called love, de Cole Porter. Una autèntica meravella, una joia, una obra mestra aquesta nit amb aquest What is this thing called love. Per tant, el quintet de Clifford i Max amb Sonny Rollins en front, Steve Lightly, i atenció a aquesta obra mestra absoluta, atenció al solo de Clifford, al solo de Sonny, i com acompanyant, mare de Déu. I el What is this thing called love. Som-hi.

gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

havia nascut un moment històric, aquell 1956. Dir-vos, això sí que crec que abans no us ho he dit, el primer del tema, aquest Steep Likely, tema, composició, per cert, de Benny Golson, del gran Benny Golson, que encetava amb aquell New York Essence, precisament aquell mateix any, el nostre estimat Benny Golson. Doncs era del 4 de gener de 1956. 4 de gener del 56. Ara ho he dit bé, no, que Benny Golson, disculpeu, ho estrenava l'any anterior. Bueno, estic parlant molt de memòria, ho confirmarem. El Steve Lightly, el tema que escoltàvem, de, això sí, com us diu, Benny Golson, era del 4 de gener del 56, i dintre la mateixa formació, la mateixa enregistraments que trobareu tots vosaltres amb el disc, CD, el format que tingueu, el segon tema, aquesta obra mestra indiscutible, fixeu-vos el solo de Clifford, al principi és brutal. I com acceleren i baixen el tempo, i com acceleren tots ells i baixen la intensitat, amb aquest pont que li deixa a propi Sonny Rollins, és impressionant. El solo de Rollins ja absolutament format, ja pràcticament com el Rollins que ja nosaltres vam conèixer més, el Rollins que més ens agradava, ja estava pràcticament format del tot, i aquesta obra mestra, aquest What is this thing called love, el ritme de Max Roach és absolutament galàctic. Què més puc dir? Pues bueno, ha estat una boníssima manera d'acabar avui aquest programa amb Clifford Brown a la trompeta, amb Sonny Rollins al tenor, amb el seu homenatge, el seu primer homenatge dintre del camps de Cthulhu, que continuarà evidentment amb Ricky Powell al piano, amb George Morrow al contrabaix i amb Max Roach a la bateria. Hem sentit aquest Steve Lightly del 4 de gener del 56, hem escoltat aquest What is this thing called love del 16 de febrer del 56, i com a premi jo crec que ens podríem despedir amb una altra obra mestra que es troba dins d'aquest enregistrament, com és aquell I Remember April, enregistrat només un dia després d'aquest What is this thing called love, enregistrat el 17 de febrer de 1956. Així tanquem aquest programa, així tanquem aquest primer homenatge, o aquesta primera sessió amb homenatge a aquest gran geni que ens acaba d'abandonar, aquest gegant absolut. Ja ho heu vist avui, hem vist com es anava formant el seu so, i ho acabarem amb el moment adequat. Ens quedarem amb aquest I Remember April. Ahí està el record pel nostre gran, pel nostre gegant, Sonny Rollins. Per la meva part, us espero la setmana vinent. Ja sabeu, com sempre, feu moltíssim l'amor i gens la guerra. Bona setmana i bon jans. Us deixo I Remember April amb Sonny Rollins i els seus col·legues.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.